Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

RAC 105, marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: matina codina Best Moments.
1: El típic cavall, que el poses amb un, no? Amb el típic transportí.
2: Perquè van parlar els del RAC1 amb el president.

0: president de la Societat Espanyola de...
1: Què? Els del RACU.
2: L'altre dia la meva mare, jo m'estava queixant d'una tonteria, em va dir, Marc, mira, m'estic llegint un llibre on el protagonista... per veure la vida d'una manera bonica i valorar el que té, sí. Bueno, va fer unes coses amb gent malalta i tal, per tal, i ell valora la vida. I
3: molt ben explicat, tal per tal. Sí. La informació sempre és bona si ens la dona la Mariona. I comencem dient que... Bueno, que hi ha una mala notícia. De fet, hi ha 12 morts a un incendi forestal a Almeria. Des d'on truques, carinyo?
4: Des de
3: Calaf.
1: Gavà.
3: Què vas cap al casal?
2: Que xulo.
1: Si no ha acabat la frase,
3: acaba la frase, Mar.
5: M'emporta un pepino.
6: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Matina Codina Best Moments.
1: És que avui els nostres amics d'Hisenda ens passaran el compte, la dolorosa, el platito de la iglesia.
2: Que cunyat.
1: Avui és el darrer dia que se pot presentar la declaració i és el dia que te la cobran. Però, Gonzalo, sí. Puc demanar pagar la fraccionada en dues parts? Pregunta.
3: Home, i tant, a fe de Déu, i tant que sí.
1: També te la respondré en dues parts. I, important, no us hagueu ja gastat diners. Perquè si te cobren la declaració i no tens liquidat la compta, te cobraran interessos. Correcte.
3: Interessos és sense H.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Veus?

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC.
1: Bon dia i bona hora, benvingudes i benvinguts al Matina Codina de RAC 105. Agafem el control i el domini de l'antena en directe fins a les 11 per acompanyar-te. Ben entrat ja el mes de juliol, dia 22 de...
2: juliol!
1: Com esteu? Com heu dormit? Bé? Fet calor? Esteu fresquets? Esteu il·lusionats ja per les vacances d'estiu? Les heu agafat? Les agafareu aviat? Què feu a aquesta hora del matí? Són tantes preguntes les que tinc, des de l'altre cantó de la ràdio, des d'aquest estudi de la teva ràdio preferida. Que, bueno, com que no tenen resposta ara mateix, el que faré serà saludar-vos, abraçar-vos i acompanyar-vos amb tota la il·lusió, amb tota l'alegria, amb tot el bon humor, amb tota la música i també amb una mica de pronòstic meteorològic, perquè està fent molta calor aquest any i segurament us pregunteu si continuarà així. Doncs alerto que demà arriba un nou pic de calor, i de moment avui sol i molta, molta, molta calor, amb núvols mitjans, sobretot a la meitat sud, algun ruixat molt local cap al Delta de l'Ebre, i a la tarda. Demà calor tremenda, més de 40 graus en punts de l'interior, xafogó extrema a la costa, divendres amb un o dos graus menys, però com que pugen tant demà, demà passat, diguem-ne que tampoc notarem gran cosa, Així és com està la meteorologia, Catalunya està calenta, està ardent, està incandescent. I res, escolta'm, que queden tres programes apoteòsics i legendaris per marxar de vacances, els del Matina Codina. Hem penjat ja una cançó de comiat al nostre Instagram, @RAC105, versionant un tema de Ricky Martin. Entreu i mireu-lo al vídeo i compartiu-lo, si us ve de gust. Però abans gaudirem de cada minut de ràdio, de cada riure i de cada moment surrealista que visquem fins divendres. Un dia més farem un Matina Codina farcit de bona música, de moments virals i de ràdio matinera desperta i de quilòmetre zero. D'aquí una estona, amb el Sergi Ferrer, parlarem dels amors d'estiu, efímers, intensos i dolorosos quan s'acaben, perquè arriba la tardor. Més tard tindrem la tercera semifinal de les millors pífies de la temporada per triar una nova candidata per la gran final del divendres. I comentarem també els detalls de la nova llei antitabac que prohibirà fumar, entre altres llocs, en terrasses, a la platja, en concerts. Per fer-ho, ens visitarà un fumador compulsiu i un gran addicte del tabac, com és el cantant Joaquín Sabina. I com cada dia de la vida, informació de servei del temps i el trànsit, el més destacat de la Caixa Tonta, la secció de tele, i un dimecres més la Mar Puga ens acostarà algunes de les notícies més morboses i suculentes de la premsa rosa. I amb tot això i totes les últimes hores que vagin apareixent fins al final del programa, ja haurem arribat a les 11 del matí i tocarem el dos a halar una miqueta. Escolta'm, doncs fet el sumari i saludada la penya matinera, arrenquem ja i ho farem amb un dels números 1 aquest estiu a les pistes de ball. És un duet de música electrònica que es diu Another, i aquest és el seu gran èxit mundial, Talk to You. Ja fa algunes setmanes que ens acompanya i és una d'aquelles com per a pujar el volum. Bon dia.

0: acabem les notícies del Pep Tormos explicant una història curiosa sobre la final del Mundial que es va viure des d'un vol d'avió.
1: Sí, parlem del que va passar, com dius, en un avió amb passatgers argentins d'un vol que circulava en plena final entre Espanya i l'Argentina. El pilot, que era espanyol, per uns segons els va fer creure que la selecció argentina havia guanyat.
2: La final de un Mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos.
1: En sentir-ho, la majoria part de l'avió esclata d'alegria, però pocs segons després, el comandant de la nau els va aixafar la guitarra amb el resultat real. Al principi se sent dir Espanya ha ganado. Ràpidament acaba fent el silenci.
3: Com no callen, no poden deixar que acabi la frase.
0: Això passa també al Matina Cuidera bastant sovint i no som argentins. Però no entenc que no hi hagi una reacció més enfurismada, no?, per part dels tripulants, dels passatgers d'aquest avió, perquè no crec que hi hagi mala llet. Què rius, Cazorla?
3: No, que em fa molta gràcia perquè aconsegueix al final que acabin fent el que mai fan els argentins, que és callar, que al final quan Espanya ha ganado...
0: És que es fa el silenci, però,
3: fa el silenci.
0: Però se l'ha jugat molt aquest pilot perquè podrien haver destrossat, tenint en compte la fervor que senten per l'albiceleste, podrien haver destrossat tranquil·lament
1: l'avió,
0: la cabina, eh?
3: Vull dir, sí.
0: Déu-n'hi-do, molt bèstia. Pep Tormos, moltes gràcies.
4: Matina Codina. Matina Codina. Matina Codina. Cada dia de 6 a 11, Matina

0: Sergi Ferrer, bon dia.
1: Hola.
0: A qui dediquem el programa?
1: Els fumadors.
0: Què dius ara?
1: Res.
2: Fumando espero al hombre que
3: yo quiero.
1: Mar, deixa de posar-me cançons al grup.
4: Bona,
1: El Consell de Ministres, sapigueu tots, que aprova avui el projecte de llei antitabac. I aquesta llei preveu, entre altres coses, prohibir fumar a les terrasses, a les platges i altres espais de l'aire lliure, com, per exemple, espectacles i concerts. A veure, tu ara qui es menja el primavera, 8 hores de primavera, sense fumar-se un pit.
0: A sortir del recinte, no? Que llavors no et deixen entrar si no tens la pulsera. No sé,
5: és que... Però los artistas pueden fumar en los conciertos o no pueden fumar.
1: Pues mira, Joaquín, crec que no.
5: Pues dejo la carrera. Bueno, creo que ya la había dejado.
1: Al final portava algú bo.
0: Això no agradarà als bars, perquè molta gent va a les terrassetes a fer el cafè i el piti, no?
6: No, perdona, i molta gent és al contrari. Anem als bars a prendre alguna cosa i ens anem d'anar perquè hi ha algú fumant a la taula del
1: cafè. I això em porta a enviar-li un càlid missatge al senyor que cada matí, quan estem esmorzant els membres d'aquest programa i fent la reunió al bar de baix de l'Alejandro, cada matí s'encén un purito i se'l fuma, tirant el fum a la nostra cara, calculant exactament la direcció del vent per aconseguir que ens arribi el 100% de nicotina a la boca.
4: Oh.
1: Una abraçada des d'aquí.
0: Jo crec que amb diàleg i tirant el fum on toca es podria continuar fumant a les terrasses.
1: Va dir un fumador.
4: A mi no em molesta, jo no fumo.
0: També, vull dir, estem en l'època de prohibir-ho tot.
3: A més, aquest tio l'altre dia ens va demanar foc a nosaltres, que vam pensar, home, si et donem foc ens fumaràs a la cara.
1: Exacte, li va faltar encendre-se i tirar-te el fum a la primera bocada.
0: A més, abans de
4: fumar tot arreu.
0: Els que fumem ho hem de deixar. Això està claríssim. Està claríssim, però ja és l'últim que ens faltava per ser els apestats números de la societat.
7: Matina Codina, el programa que t'espavila, et desvetlla, et deixonda i t'assoriveix pel mateix preu que pagues per l'aire que respires. Cada matí, escolta'ns a RAC 105.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: dia, Xavi Cazorla.
1: I ara hem d'anar a un clàssic, sempre que hi ha una victòria o qualsevol esdeveniment en general en què hi hagi una multitud de gent celebrant coses, i és la reacció de Amadeo Llados, aquell criptobro coach musculadíssim que fa mentories a canvi de molta pasta.
2: El del fucking panzas,
1: no? Fucking panza, el Lambo i tal, que és habitual que faci sempre vídeos enfotent-se una mica de la gent que celebren coses, els menysprea una miqueta, com ha estat el cas de la celebració del Mundial.
3: Es curioso, ahora de repente todo español ha ganado, brother. Campeón del mundo. ¿Campeón de qué, hermano? Sigues siendo una panza, sigues siendo pobre. No haces ni 10K al mes, brother. Vale, y tú no has ganado nada en tu vida. Tú no has ganado ni una carrera en tu pueblo, hermano. ¿Qué campeón ni qué campeón, brother? Tú lo único que has hecho es perder pasta, perder tiempo y perder el fucking día. Eso es lo que has hecho. Yo ni he visto el partido, estaba haciendo cardio, estaba trabajando. Deja de mentiros, brother. Aquí no has ganado nada. Esa es el mayor engaño del sistema. Haceros pensar a vosotros pobres que sois esclavos de un empleo, ¿sí?, que ganáis algo.
0: Doncs mira, em sap greu estar una mica d'acord amb...
2: Què dius?
1: Claro que sí, bro. Es que estás al final. ¿Cuánto has ganado tú este mes? ¿Cuántos casas has ganado?
0: Menos de 10K.
1: Menos de 10K.
0: Que veig que poses el llindar mínim, el llindar mínim als 10K, no?
1: Que és lo mínim, brother. Ganar 10.000K.
4: Uau, mira, canta aquest tio. Tot el vestuari del Barça i d'Espanya estem tots amb aquest tio.
1: Ells, avaliados? Ell sí, perquè ell gana més de 10.000K.
5: Sí, més.
1: I no tiene fucking pan.
5: El Ferran Torres, no és conya, era bastant fan d'aquest tio. Era fan tuyo, ja.
1: No, però... Havia pagado mentorías, brother.
0: És veritat que, d'alguna manera...
4: Mentorías.
0: Mentre la selecció espanyola guanya títols, ningú se'n recorda dels problemes de l'accés a l'habitatge, no, de la precarietat laboral,
1: ara,
0: de tants altres aspectes, i per tant ens deixem, ens deixem enganyar una mica pel sistema.
1: ¿Dónde está la Begoña y el Zapatero?
0: Clar, mira, cortina de fum.
2: Mira, té raó, que ets...
6: Bueno, pero desde que estoy de presidente ganamos mundiales. Con el Partido Popular, sí. España nunca ha ganado un mundial.
0: I que molta gent es gasta un dineral per seguir la selecció espanyola, vull dir que amb la qual cosa no només no ets més ric, sinó que segurament ets més pobre.
1: Ara.
0: I més gras, que ja vam explicar l'altre dia, que la gent que ha seguit la selecció espanyola s'ha engreixat mínim un quilo i mig per les cerveses, els snacks i aquestes coses. Gràcies, Cazorla.
1: Matina Codina amb l'Ernest Codina.

0: Ara, malauradament, aquí al Matina Codina hem de treure un tema delicat, i és que l'independentisme català s'ha vist silenciat durant el Mundial de Futbol per les eliminatòries d'Espanya i els seus resultats, i especialment en les darreres hores després d'aconseguir ni més ni menys que el trofeu de campiona del món. Els catalans més indepes han hagut de veure com els carrers s'omplien de banderes espanyoles, himnes i proclames espanyolistes amb la festa de la Roja en el Mundial.
1: Bon dia a tots.
2: Home,
1: bon sentiu.
2: És el Lluís Llach, sembla, no?
3: Sí.
1: Soc dins del teu...
0: Sí, sí, ja pot sortir, ja pot sortir.
2: Espera, on ets?
1: Arre de força.
2: Què?
4: Ara, espera. Ara.
5: Ai, pobra, hola.
2: Seu.
1: Què tal, bon dia?
2: Seient uno.
1: S'han anat ja els espanyols?
0: Sí, no pateixis, ja no estan celebrant res, de moment.
1: Mare que els va parir, no veia tanta bandera d'Espanya des de que la Rosa López va cantar Europe's Living a Celebration.
2: Ai, que bona que era.
1: Això de la selecció ha estat un malsant. El meu nebot,
0: sí,
1: que es diu Arnau i és nascut a les Borges Blanques,
0: sí,
1: em va dir, tiet, hem guanyat el Mundial.
3: Oh! Ostres! Quin horror.
1: Li hagués fotut una hòstia que l'hagués enviat a la meseta.
2: Oh!
1: La família del Covarsí, que són més catalans que el Joel Joan, anaven tots amb samarretes d'Espanya.
3: És veritat.
1: La Rosalia, tan nostra que és, anava tapada amb la bufanda de la selecció.
0: Ai, sí.
1: Oh! I no amb una, eh?
2: Oh?
1: En dues.
2: Oh!
4: Eren banderes, no bufandes. Tapar-se amb una bufanda, o estàs molt prim o la bufanda és molt...
1: Eren bufandes, se les va fotre que jo a les he vistes.
0: Sí, no.
1: Vaig sortir al carrer perquè em donés una mica l'aire, bé, al final amb tot això,
2: sí, sí.
1: I la Torre Glòries es va il·luminar amb la punyetera bandera d'Espanya.
2: Oh!
1: Ajuntaments manats per Junts per Catalunya,
0: ui,
1: posant pantalles gegants per veure-la.
4: Ara, què dius ara? Sí que no.
1: El Puyol i el Xavi, que eren el més nostrat format a la Masia, celebrant les victòries del regne opressor.
0: Hi ha hagut imatges que han dolgut, la veritat.
1: I en Laporta, el Joan Laporta, que havia arribat a cridar visca Catalunya lliure.
0: Sí, senyor.
1: Ara és més espanyol que el Tomàs Roncero.
2: Oh, no!
0: El futbol ja sabem que té aquestes coses, Lluís.
1: Però no patiu!
0: Què passa?
1: Hi ha una dada per l'optimisme.
4: Ah, sí?
2: Sí, la necessitem.
1: Sempre que Espanya ha guanyat un Mundial, hem començat un procés.
4: Ah, sí?
0: Bueno, o sigui, hem renascut entre les cendres, Lluís.
1: Com porteu l'11 de setembre?
0: Me falta molt, encara.
4: Encara que cauen divendres.
1: Aquest any sí que sí.
5: Què?
1: Aquest any serà èpic.
4: Home!
1: També Blas.
0: Encara estàs prou d'humor.
2: És bona.
1: Èpic. I Flash.
4: No està el país per refer brometes.
2: És bo, és un xiste bo.
0: És durant dolentíssim, Lluís.
2: No demanem disculpa.
1: Es que
0: estem preparant... Que has estat tancat a un búnquer, eh?
4: Li falta oxigen.
2: I vacances.
1: Estem preparant una cadena humana agafant-nos les mans entre tots els catalans.
0: Ens volen enterrar i no saben que som llavors, Lluís.
1: Sí, senyor. Una cadena, una via, que anirà des de Cadaqués fins a Tortosa.
0: Però això ja s'ha fet, no?
1: Girant per l'interior del país.
0: Que sí, que ho tornarem a fer.
1: Per Lleida.
0: El d'aquell discurs.
4: Sí, ja ho saps, Barcelona. Mira, hi falta gent a la Jonquera.
0: Ni un paper a terra.
1: Lluís. Europa ens mirarà.
5: Ah, sí,
1: ens mirarà.
5: Que ho hem entès.
1: I...
0: A camí d'Itaca.
1: Independència, everybody.
5: Vinga.
1: Independència.
0: Ara, després d'això del títol de la Roja, sona una mica forçat, Lluís, la veritat.
1: I els
2: tornarem que queden per sota de Tortosa, que els tinguin pel sac, no?
1: Tornarem a lluitar.
4: I de Cadaqués a Sant Feliu de Guíxols, també.
2: Amb Marmont, també.
1: Tornarem a vèncer.
0: Algun eslògan més d'aquests que anem repetint?
1: Caminem junts fins a Itaca.
5: Olé.
6: Sabem que les retencions de cada matí se't fan eternes. Per això fem un programa de 5 hores. Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina. Només a RAC 105.

0: Marina Codina, que estan ja preparant el biòpic de la Britney Spears, que no me'l penso perdre per res del món, perquè la seva vida ha estat plena d'alts i baixos, de moments molt moguts, d'addiccions, de mals rotllos, però també de molta brillantor, sobretot pel que fa a la faceta artística, amb cançons com aquest Tòxic. El que és tòxic, el que és tòxica és la calor. Ja comencem a estar una mica tips, però tot just comença l'estiu, com aquell qui diu. Tenim aquí el Nil Ferrés. Bon dia, Nil.
1: Bon dia.
0: El nostre meteoròleg aquesta última setmana de la temporada. Com estàs? Com t'has llevat avui? Com has dormit, Nil?
1: Bé. Prou bé, prou bé. Perquè el Berguedà encara es pot dormir prou bé.
0: O sigui, vens cada dia des d'Avià?
1: Exactament, sí.
0: Cada dia, eh?
1: Sí.
0: A quina hora has sortit avui?
1: Avui, doncs, mira, a prop de 4:45.
0: 4:45 del matí. I no tens son conduint fins a la ràdio o què?
1: Per sort, me'n vaig a dormir molt d'hora i això sí. Fa que poca son tingui.
0: Un tio aplicat, com les gallines que diem a poble, no? Ben d'hora. A quina hora vas anar a dormir ahir, Nil?
1: Ahir me'n vaig anar a dormir al voltant de les 9.
0: Sí, ja pots? Sí, no? Perquè vas cansat.
1: Sí, cansat. Evidentment.
0: És que jo últimament tinc el problema que m'enganxo a sèries i vaig enganxant capítol amb capítol i llavors, hòstia, no hi ha qui dormi, tu. I ja, la calor sí. tampoc contribueix. En fi, Ferrés, a veure com pinta la jornada pel que fa al temps.
1: Doncs mira, avui tindrem un dia assolellat amb també algunes bandes de núvols que ens aniran creuant d'oest a est. Continuarem tenint la pols en suspensió doncs, que ens fa veure aquest cel més blanquinós. Mm-hmm. Però la temperatura, la part positiva és que a l'interior avui baixarà una miqueta la temperatura màxima de cara al migdia.
0: On la situem més o menys aquesta temperatura?
1: Al voltant dels 34-33 graus,
0: calor,
1: per tant, una mica menys que ahir.
0: Sí.
1: Continua sent calor, però no tant. I de cara sí, a la façana litoral, prelitoral, també a ponent, sí que ens seguirem movent amb valors semblants als que teníem ahir. Per tant, al Pla de Lleida podem tornar a arribar a aquests 38-39 graus. De cara a la tarda, sí que no descartem que tinguem algun ruixat molt local, Pirineu o Terres de l'Ebre, però en principi hauria de ser poca cosa. La pluja sí que podria anar acompanyada de fang en aquests casos.
0: Bé, de moment no cal agafar jersei, eh?
1: Exacte.
0: Pel que veig. Bueno, sempre pregunto el mateix. Suposo que no ha canviat res, no?, de cara als pròxims dies, les pròximes setmanes. Veus un canvi o no? Així,
1: Mira, l'únic canvi notable, evidentment, demà torna a pujar una miqueta la temperatura, ens mantindríem igual divendres, però el canvi notable el destacaríem de cara al cap de setmana, perquè la temperatura pot baixar i això farà que les temperatures es normalitzin més pel que tocaria per l'època. I a més,
0: sí.
1: Aquesta pols en suspensió que tenim ara sembla que disminuiria.
0: Que se'n va una mica. Mm. Bueno, perfecte. I és la festa major del meu poble, Sant Miquel de Balanyà, així com en molts d'altres pobles de Catalunya que aquest cap de setmana celebren la Festa Major. El típic ruixat, tempestes de tarda, aquestes coses que puguin arruïnar algun acte, això està previst o no?
1: De moment sembla que de ruixats potser en podríem tenir a les tardes. S'haurà d'anar seguint tot i així perquè encara queden alguns dies.
0: Molt bé. Doncs el Nil Ferrés passarà cada hora pel matí, no acudirà. Moltes gràcies, guapo. A tu t'agrada la música electrònica o no, una mica?
1: Una mica, sí.
0: Tot i que tu toques la trompeta amb la copla,
1: exacte.
0: No sé si t'agrada aquesta, que sona molt a Rec 105 últimament.
1: Home,

0: Quina meravella, quina producció. És el cinquè treball, el cinquè àlbum de la sueca Sara Larsson, que celebra l'estiu etern i les mitjanits assolellades amb aquesta cançó, que té una producció espectacular. Quina melodia, com ens ha seduït, carregada d'estímuls, aquesta cançó. Passen 7 minuts de 6:45 d'aquest dimecres. Al Matí Acudida repassem alguns dels titulars més destacats de la jornada, com per exemple el fet que ahir l'empresari i amic de Zapatero, Julio Martínez Martínez, va declarar a l'Audiència Nacional, on va ratificar la versió que ja va avançar aquest dilluns. Diu que no té res a veure amb les gestions pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i que tots els fils els movia l'expresident socialista. El Suprem ordena destruir el material de l'1 d'octubre i també rebutja els recursos de Junqueras, Turull, Bassa i Romeva i manté les seves inhabilitacions. Pel que fa a l'esvoranc de Barcelona, el govern activa ajudes urgents pels veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Seran bestretes que es descomptaran de les indemnitzacions que rebin més endavant. I el govern, aquesta tarda, el president Salvador Illa compareixerà al Parlament per explicar el canvi del conseller al Departament de Drets Socials. Això després que ahir es fes la fotografia del nou executiu, ja amb Raúl Moreno. També va ser la reaparició d'Olga Pané després de 3 mesos de baixa. S'espera que el mes que ve es vagi reincorporant a la feina mica en mica. I Ana Navarro plega com a diputada de Junts per Catalunya. Va ser la gran aposta de Carles Puigdemont a les últimes eleccions al Parlament, però el seu pas com a diputada ha passat sense pena ni glòria. Pel que fa a la diada de l'11 de setembre, ja van sortint detalls, la manifestació aquest any serà descentralitzada a Barcelona, Girona i Amposta. Pel que fa a la calor i als incendis, en l'última setmana els centres d'atenció primària han atès 650 persones amb problemes de salut derivats de les altes temperatures. Avui continuen les calorades, tot i que baixaran entre 2 i 3 graus els termòmetres, tal com ens explicava el Nil Ferrés. Les altes temperatures tornen a disparar el risc d'incendi. El Pla Alfa dels agents rurals marca 44 municipis per risc molt alt, 72 en risc extrem i 5 espais naturals amb accés restringit. I és una de les notícies del dia. El govern prohibirà fumar a un bon grapat d'espais públics, entre ells terrasses, concerts a l'aire lliure, piscines i platges. A més, la nova llei antitabac també prohibeix el consum de tabac als menors de 18 anys. Totes aquestes restriccions també s'aplicaran a les cigarretes electròniques i d'altres alternatives, però les bossetes de nicotina en queden fora. Per cert que l'hostaleria rebutja la llei que prohibirà fumar les terrasses i diu que tindrà una eficàcia molt limitada. Avui, Marc Puga, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui ens en parlaràs, de la llei antitabac a les 9 del matí.
1: Sí.
0: Hem penjat l'enquesta ja.
1: Ara mateix anem a penjar a l'Instagram.
0: Ara penjarem.
1: Que vagin els oients a RAC105, @RAC105, sí. I ens donin la seva opinió sobre la llei antitabac, ja que hi ha bastantes opinions diferents.
0: Hi ha controvèrsia, hi ha polèmica, sí. Hi ha gent que no està d'acord amb la prohibició del tabac a les terrasses, als espais públics, etc, a les piscines. Hi ha gent, els fumadors, doncs, que pensen que no és tan molest i que no s'hauria de prohibir. Digue'ns la teva al nostre Instagram. A veure, més cosetes molt ràpidament. Anem ja, si vols, al tema, al teu tema, que és que avui actua Chayanne al Palau Sant Jordi.
1: Ara, digue-ho.
0: Què?
1: Home, doncs que jo vaig allà, aquesta nit vaig al Palau Sant Jordi amb qui? Amb el meu company de concerts, evidentment, Albert Buscarón, no podia ser d'una altra manera.
0: Hi ha alguna cançó que t'agradi especialment?
1: Home, posa'm Salomé aquesta. Oh! Quan passi això, quan soni això, jo crec que ploro, Em tiro a l'escenari a menjar-me el Chayanne.
0: És una d'aquelles cançons que, efectivament, convida a aixecar-te de la
1: és
0: cadira.
1: Heavy.
0: Et tornes loco. Té molta potència.
1: Té molta potència, aquesta cançó.
0: És cançó...
1: És un clàssic.
0: De cosa voladora del David Bisbal.
1: Sí, de fer
0: moviments una mica bruscos, no?, fins i tot. Bé, doncs, escolta'm, avui anem a Chayanne al Palau Sant Jordi. Hi ha moltes altres notícies que les anirem repassant al llarg del programa d'avui, perquè ara el que toca és fer una pausa per la publicitat i tornem de seguida amb les efemèries del dia. No sé si n'hi ha alguna de destacada avui, mare, allò que diguis, dia mundial del bollicau.
1: Avui és el dia mundial de la hamaca. Diu, saps allò, un jardinet, una hamaca. Per tant, estireu-vos a la hamaca, escoltar les efemèrides.
0: Afortunats els que tenen hamaca, perquè vol dir que tenen jardí.
1: Bàsicament.
0: O una terrassa molt ampla.
1: Una terrassa ampla. Bé, sí.
0: Ara ho comentem. 4 minuts i 6:45.
1: Adeu.
0: Bon dia, Salomé.
2: Tanta simpatia no pot ser obra d'una intel·ligència artificial.
3: Matina Codina.
2: Un programa fet per persones de carn i ossos.
3: Felicitats pel programa. REC 105 Barcelona. A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
4: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Baliscamp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Baliscamp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balís i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalís.com. Aquest estiu viu el Baliscamp, l'aventura de navegar.
5: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
6: Xarxa Hyundai de Barcelona.
7: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
8: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
9: No podràs canviar d'emissora.

0: algún déjà vu que me tiene un poco roto. Això t'ha passat alguna vegada, no? A tall sentimental.
1: I tant, que m'ha passat, i tant.
0: És que el Nil ha viscut, jo crec, que situacions d'aquestes de dolor amorós,
1: sí.
0: I
1: tothom, jo crec, no?
0: Ho explica molt bé, ho plasma molt bé en les seves cançons del seu nou disc Nexo. Això era Tu Cuerpo en Braille. Bon dia, Mar Puga!
1: Bon dia, què tal?
0: Deixa'm posar-te música de gala perquè ets una princesa.
1: Una reina. Com vens avui, Ernest, que bonic.
0: Avui vinc espitós.
1: Ai, sí, et veig, com no. Feliç. I què, t'ha passat alguna cosa?
0: No.
1: Ah, no?
0: No, senzillament se m'han posat molt bé les 4 hores que he dormit.
1: Ah, perfecte.
0: M'he llevat enèrgic avui, això ja saps com va.
1: És que l'Ernest, la gent ha de saber una cosa, i és que depèn molt el teu estat d'ànim, va molt en funció de les teves hores de son. Si tu has dormit bé i has dormit tal, vens bé.
0: He dormit una merda, Mar.
1: Però bé, no? Estàs cansat.
0: Ahir vaig anar al gimnàs.
1: Ah, ahir, mira, la importància de l'esport.
0: Sí, vaig fer molt exercici. I crec que això genera una dopamina,
1: sí,
0: no? Una cosa que estàs com una mica més esbarat. Una mica més esbarat. Bé, i sóc una mica bipolar, això també ho ha de saber l'audiència.
1: Sí, també és veritat.
0: Ja
1: us ho diré com acaba el programa. Aviam si estàs igual d'espitós.
0: Sí, jo no tinc el sacseig hormonal de les dones, però també tinc aquestes pujades.
1: Està bé.
0: Escolta'm, va, anem a les efemèrides.
1: Vinga, va.
0: 22 de juliol. Què es comemora avui, Mar?
1: Avui pels de Lleida. Sí. El 1203. És molt lluny, això.
0: Fa 4 dies.
1: Es va col·locar la primera pedra de la Seu Vella
0: preciosa,
1: de Lleida. Preciosa. Per tant, mira,
0: preciosa.
1: Va ser 22 de juliol.
0: Allà la teniu erecta, erigida. Al capdamunt de la muntanya. Es veu des de tota la plana, pràcticament.
1: Mare de Déu. Vinga, el 1969, les Corts Generals, a proposta de Francisco Franco, van designar a Juan Carlos de Borbón com a cap de l'estat espanyol. Va ser un 22 de juliol i va ser Franco.
0: Sí. No he posat el cartutx
1: de
0: Franco perquè no em ve de gust ara escoltar un Franco.
1: Perfecte, vinga, i anem a escoltar Narcos. Narcos.
0: Home!
1: No t'agrada més. Pablo Escobar es fuga de la presó de Colòmbia un 22 de juliol als Estats Units.
0: Se les empescava totes, aquesta mena de rei del narcotràfic. Què passa
1: amb el Total Eclipse of the Heart? Doncs que el 22 de juliol del 2009 té lloc l'eclipsi solar més llarg del segle XXI. Va durar 6 minuts i 39 segons.
0: Que sapigueu que el 12 d'agost tenim aquest eclipsi total de sol. Avui vindran Nil Ferrés.
1: Ah, meravellós.
0: De 9 a 10 del matí a explicar-nos com afecta l'eclipsi solar, aquest que tindrem el 12 d'agost,
1: perfecte,
0: a les bestioletes, als animals.
1: Molt bé.
0: Perquè es veu que hi ha temes que encara no s'han explicat.
1: Epa! I el 22 de juliol del 2004, la Comissió Balenera Internacional, la CBI, aprova la caça de balenes, una cosa que estava prohibida des del 86, i no sortim del mar, i és que el 2002 va aparèixer a la platja de Tasmània el cadàver d'un calamar gegant amb uns tentacles fins a 15 metres.
0: Doncs el podríem haver fet a l'Andalusa, no? Podríem haver menjat tot el poble.
1: Vinga, i anem a París, perquè el 2003 un curtcircuit a la Torre Eiffel provoca un incendi que obliga a evacuar més de 3.000 persones. Amb aquesta música acabem dient que avui és el dia de la maca, bé, ho hem dit, i el dia mundial del cervell, també.
0: Doncs a veure si ho fem servir avui al matí a Codina, que normalment no el fem servir al servei.
1: Exacte.
0: 10 minuts i les 7 del matí. Quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: L'exfutbolista Emilio Butragueño avui fa 63 anys. També l'actor Juanjo Puigcorbé en fa 71. També en fa 71 el Willem Dafoe, el famós actor de Spider-Man, entre d'altres. La Gata Ruiz de la Prada avui en fa 66. Anirem amb una cantant. Ella és la Selena Gómez i en fa 34.
0: T'he de dir que és un dels meus crushis, la Serena.
1: Ah, sí?
0: Jo la trobo guapíssima, aquesta noia, tu.
1: Ho és. I acabarem, Ernest, amb un dels homes del moment. Ell és el Marc Cucurella. Forma part de la selecció espanyola, ara l'ha fitxat al Madrid, si no m'equivoco.
0: No t'equivoques.
1: Veus, estic al dia del futbol,
0: Flipa.
1: He acabat bé la temporada a nivell esportiu. I avui el Marc en fa 28.
0: Molt bé, doncs felicitats al Cucurella, que té molts motius de celebració aquests dies, la Copa del Món, l'aniversari, escolta'm, deu viure en un núvol. Quin és el hit que has triat avui perquè la gent salti del llit?
1: És bastant evident, abans ho he dit, avui vaig al Palau Sant Jordi amb el meu amic Albert Buscarons i el que tinc més ganes de cridar quan vegi el Chayanne a l'escenari és, a part de Guapo, la cançó de Salomé.
0: Mira, almenys no em poses Torero.
1: Va!

0: Baila que ritmo te sobra, Marcos.
1: Mare de Déu, si te sobra.
0: Cançó de celebració, cançó de guateque. Ara que estem en època de festes majors, doncs moltes orquestres també la versionen aquesta, molts DJs la posen. I aquesta nit tenim Chayanne al Palau Sant Jordi de Barcelona interpretant alguns dels seus grans èxits.
1: Ai,
0: com aquest
1: senyor
0: del 1998, per exemple també el Torero del 2002. Una de les que també es posa molt del Chayanne és aquella que va treure el 2014 de Madre Tierra,
1: és molt famosa. També té la de la bachata, aquesta nova que ha tret, que canta una bachata molt, molt sexy.
0: Posem una mica de Madre Tierra, per exemple.
1: Posa Torero una mica. Abre tus ojos. Faré un reportatge, Ernest. Bueno, ho gravaré tot.
0: Sí, demà tindrem el reportatge del concert.
1: No, de stories. Bueno, puc portar aquí coses, sí. Algun
0: tallit,
1: potser. Alguna cosa es porta.
0: Bueno, com a mínim la reacció, no? Mira-ho. Oh!
1: Ai, senyor. A més, jo sé que el Chayanne agafa fans, ballar, perquè puja les senyores de la valla de davant a l'escenari.
0: Com t'agafi tu, me parto.
1: Oh, no, llàstima que no, perquè estaré més lluny.
0: Bé, avui semblem Ràdio Latina.
1: Que sexy! No? Home, és que el Chayanne a Barcelona és molt
0: som
1: fort.
0: Som RAC105 i hem fitxat la Mar Puga, que ja sabem que per contracte ens obliga a escoltar aquestes merdes.
1: Ho sento.
0: Va, anem als astres, tu. Avui tindràs sort, no? Què diu el Zodíac?
1: Avui som una mica diferents, va. Avui, si ets sagitari, tot sembla encaixar. Les casualitats juguen al teu favor i avui pots rebre una notícia que et farà canviar els plans.
0: Ah.
1: Però per bé, no et pensis coses dolentes. Si dubtes entre quedar-te a casa o sortir, l'univers avui et diu, vés-hi, surt.
0: Perfecte.
1: Si ets balança, el teu encant...
0: Hi ha gent amb agorafòbia que avui sortirà de casa. No?
1: Exacte. Si ets balança, el teu encant està pels núvols. Serà un dia ideal per conèixer gent, recuperar una amistat o tenir una conversa que fa dies que ajornes. Les paraules tindran un efecte màgic. Avui parleu, no tingueu por.
0: Val. Un moment, Lillo, tu quin signe ets?
2: Jo sóc verge.
0: Tens algú dels verges o no?
1: No tinc res dels verges,
0: no res,
1: però sí dels capricorns.
2: Ah, d'acord, molt bé, pues gràcies.
0: Quan vas a la carrisseria i dius, tens vedella? I diu, no, però tinc xai.
2: Sí,
0: ja, però és que jo volia vedella.
1: Doncs mira, si no ets verge, però ets capricorn, avui la sort no arribarà fent soroll, sinó en forma d'un petit detall, una oportunitat, un favor inesperat, o coincidència que pot acabar sent molt important. Ulls ben oberts.
0: Vinga.
1: I avui hi ha una cosa que ens serveix a tots, i és que si veiem el dia 22 a qualsevol lloc, a un rellotge, a un tiquet, a una matrícula, avui el número 22 és el número de sort. Heu de demanar un desig. Potser és casualitat, però potser és que l'univers està fent l'ullet.
2: Doncs mira, no sóc capricorn, però vaig néixer en un 22 de setembre.
1: Ah! Doncs avui és un dia de sort.
0: Un dia de sort.
2: Que bé.
1: Gràcies per venir a la meva secció.
2: Un plaer.
3: Marc, perdó, que jo també he arribat un punt més d'hora que altres dies. Tot això t'ho inventes, no?
1: Que no, que m'informo.
0: Ha estudiat a la Universitat dels Zodiac.
3: La Universitat dels Números.
0: El trèvol.
1: Vale, I avui és un 22, demana un desig.
3: Vale.
1: Vinga. Ja ho veuràs.
3: Pensaré en tu.
0: Vinga, amb aquest comentari tan científic, fem una pausa.
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900-903-743.
6: Verisure. Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito, perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega CrystalBox. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
7: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9: Propera parada, plaça Lesseps. Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
10: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
11: 4, 8, 10, 17 i 37. Els sols, el 5 i el 7.
10: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
12: Per trobar bona música.
13: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
14: Sí, Celo Carti.
15: Mi penya del RAC 105.
16: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
17: Família de RAC 105.
18: Som els Catarres.
19: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
20: Som els Tiets.
21: Sóc el Migui Núñez.
22: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
23: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
24: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
25: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
26: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
27: No cal creuar mig món,
28: que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
29: Un petó i una abraçada, família.
30: Un petonet de part de tots. Sí.
31: Això és RAC 105.
32: Un besinho.
33: A RAC 105.
34: Merci, besito.
35: RAC 105.
36: Sempre apostant per la música en català.
0: Bon dia, Catalunya. Són les 7 en punt d'aquest 22 de... No fa tanta gràcia, Mainat. No fa tanta gràcia.
37: Boníssima, Pablo. A mi és que m'ha gustat.
3: Clar, perquè en comptes de dir Juliol tu, ho diu el Bruno Mars a la cançó del Julio. Està molt bé.
0: No s'havia entès.
1: Quin moment de la cançó és? Jo no ho sabia, això, eh?
3: I quan diu Julio, it's a trap. Na-na-na-na-na-na.
1: Vale.
2: És curiós que el Bruno Mars...
0: Sí, no em diguis el del mig, de veritat. No, és que em teniu tullit, de veritat, entre tots.
3: Ara el següent serà l'Abril Lavín.
0: Bon dia, sisplau,
1: bon
0: Sergi
1: dia.
0: Ferrer, Alan Lillo,
3: hola.
0: Xavi Cazorla, Marpuga, bon dia
1: hola,
0: a tothom.
1: Bon dia.
0: Moltes
2: ja
0: gràcies.
2: Enfadat, Ernest.
1: No, venia molt content.
0: No, jo venia molt content, però és que...
2: És que ens tires la merda del Julio i hem de dir alguna cosa.
0: Però planifico mentalment un inici d'hora i me'l destiroteo.
3: Tens raó. Vols tornar a començar?
1: Perdó.
3: Tira el Julio i callem tots.
0: Vale. No, ja està.
3: No, que ho faci!
1: Que ho faci!
0: 22 de...
3: Julio!
0: Ara, hòstia, clar, normal, ja està. Entra net, entra perfecte.
3: Oh, que rico.
0: Però com es nota que necessiteu? Jo podria estar un mes més tranquil·lament
1: ja,
0: amb el programa.
1: Ja ho sabem.
0: Però vosaltres necessiteu marxar d'aquí urgentment.
3: Sí. Doncs se m'acut una idea boníssima.
1: Marxar avui.
0: Marxar,
3: per exemple.
1: Ara, de fet, no?
0: I tocar els pebrots, també. És una cosa que t'agrada molt.
3: Oh, sí. Això no ho penso, això ho improviso.
0: Sí. Bé, hem començat el programa avui escoltant Chayanne, perquè la Mar Puga se'n va al Palau Sant Jordi.
1: Sí, avui vaig al Palau Sant Jordi, estic molt feliç. Sí. I, pues, havíem d'escoltar Chayanne al Matina Codina. Digo!
3: Està bé. Evidentment, Mar.
0: I avui, insisteixo, semblem Radio...
1: Radio Lé.
0: Radio Tropicana. Radio Tropicana, perquè ara tocarà escoltar Ricky Martin i... una mica en la línia d'això que estàvem dient, que és que ja estem una mica carregats després d'11 mesos de fer ràdio cada matí. Escoltarem la cançó que hem versionat de Ricky Martin.
2: Ai, que buena!
0: Viva la vida loca.
2: Oh, claro.
1: Oh, qué buena.
0: O living.
2: Con Cazorla cantando como Ricky Martin.
3: Bueno,
2: maravilla.
3: Bueno.
0: Sí, una interpretació que per mi és de Premi Grammy.
2: Magna.
1: Increïble.
0: I el videoclip dirigit per la nostra Mar Puga. Aka. Steven Spielberg.
1: Ara, oh, yes. Thank you.
0: El trobareu al nostre Instagram, @RAC105. Vinga, escoltem una temporada loca de Ricky Martin en versió del Matina Codina per anar dient adéu ja amb la maneta, tot i que encara hi serem fins divendres.

0: trompetes al vent.
1: Vale, pues ya estem.
0: Bravo, bravo, bravo.
2: Bravo, bravo.
0: És a dir, el so està molt bé. La cançó està ben cantada, està ben produïda.
3: Sí, senyor.
0: És que el videoclip és una fantasia.
3: Uah,
0: és dir, hi ha uns moviments de coreògrafs,
3: sí, i sí, sí,
0: bastant
3: sí.
0: Sexis, no?
2: Sí, no, molt sexy.
0: No sé si Marc Puga, també directora de coreografia, vols destacar algun moviment que t'hagi criat especialment l'atenció?
2: Home, sortim tots bastant sexis, amb un dress code que... Permet-me dir que tu no vas seguint. Que
3: pràcticament tothom
0: no, perquè jo faig el que vull en aquest programa.
2: Exacte.
3: Julio!
2: I sortim tots molt guapos i tal.
0: Sí.
2: Hi ha un moment que hi ha una persona d'aquest equip que surt espectacular,
0: sí,
2: tocant un instrument.
3: Ui, uau, uau.
2: No. Que ho expliqui ell.
3: No, no.
2: Per al·lusions.
3: S'ha parlat moltes vegades, molts cops, del air guitar.
2: Aquí.
3: Però no n'he sentit a parlar gaire, del air bass.
2: Ara.
3: Hi ha un moment de la cançó que fan un solo de baix espectacular.
2: Hi ha com una maqueta a la fina i tot,
3: sí, sí,
2: i al final
3: sí.
2: Del baix...
3: És ben bé que no s'entén res d'aquell.
2: Si volen veure Sergi Ferrer sexy tocant sí. El baix, que vegi el vídeo.
3: Ara, ja. És la primera persona que veurà Sergi Ferrer tocant un baix.
0: Haureu Xavi Cazorla entrant dins d'un arbust del
2: bueno,
0: Parc de Barcelona, per exemple, moviments sexis de l'Alan Lillo.
3: Ui, ui.
4: Se n'està parlant poc, d'això,
0: eh? Se n'està parlant
3: sí,
0: poc.
3: Sí, sí, sí. I tu, Ernest, estàs increïble perquè t'estàs posant com...
0: Hi ha un moment...
2: Esteu sexis. Esteu molt sexis, els quatre.
0: Hi ha un moment que, si voleu, com si fos allò del joc aquell de Buscando Wally, en què a mi se'm veu la panxa.
3: Ah, sí?
0: Sí, ja, que veig que la Mar Puga, quan munta els vídeos,
2: no
0: només es mira ella.
2: Home, sí.
0: Vale?
2: I, no, ja que ha dit jo, que jo en surto jo bé.
0: Hi ha un moment que aixeco els braços i surt allà una mica doncs, tots els bacons en formatge.
2: Ara,
0: que...
2: ara pues, no ho he vist, l'he muntat jo.
0: Els oients juguin a buscar aquest moment.
2: Ara el buscaré
0: jo. I si el
2: jo,
0: troben, que posin el símbol d'un pernil.
3: Sí.
0: Els comentaris.
4: Els comentaris. No, eh? Preocupis, a mi això em passa cada dia. Això és salut, collons. Vinga, la panxa
0: jo crec que precisament és tot menys salut, això. Va, entreu a veure el videoclip @RAC105. Queden 3 dies per marxar de vacances. I ha estat una temporada loca!

0: Katy Perry des de Califòrnia, una Katy Perry enamoradíssima de l'exprimer ministre del Canadà, el Justin Trudeau, després de deixar-ho el 2025 amb Orlando Bloom. Aquesta que hem escoltat era del 2008.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: Al Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Cazorla, bon dia.
3: Hola.
0: Comencem amb una mala notícia pels que fumem, una molt bona notícia pels que no fumem.
3: Ai, tant.
0: Ai, però els que no fumeu.
4: Ho fas tot, eh? No,
0: que sóc bipolar.
3: El govern espanyol ha aprovat el projecte de la nova llei antitabac. La norma encara ha de passar pel Congrés, al Senat i tot allò que s'ha de fer per justificar que tenim un Senat amb 300 persones allà i tal. Tenim...
0: Bueno, jo he de confiar, perdoneu, Sergi Ferrer marxarà de l'estudi ara, que em sembla que el Senat té majoria del PP.
5: Sí que entenc.
0: I aquesta gent fuma.
4: És veritat que fumen.
0: Potser no passa al Sadàs.
3: No.
4: Fumen molt, fumen.
5: De fet, el que pot passar és que perdin la votació perquè estan fora fumant.
3: Això seria meravellós. Tenim de moment prohibició de fumar a les terrasses de bars, a les platges i altres espais exteriors, a més de que es prohibiria als menors de 18 anys.
0: Està molt bé.
3: En parlaven a Ràdio Televisió Espanyola.
1: Poner fin al humo del tabaco en marquesinas, campus universitarios, piscinas, playas y terrazas.
6: Prohibido fumar en las terrazas, a mí mal.
1: Es el objetivo de la nueva ley de tabaco del gobierno aprobada en Consejo de Ministros.
7: Encantado de no llevarme un cáncer por culpa de otros.
8: Estoy muy de acuerdo en esa ley antitabaco.
9: No hace falta prohibir cosas.
1: Vapers, cigarrillos electrónicos, bolsas de nicotina serán equiparados con el tabaco convencional. Ahora, esta nueva ley tendrá que iniciar su tramitación parlamentaria.
0: Què, ràpidament, opinions.
10: Jo estic molt content, no sé si és perquè m'estic fent gran, però em molesta molt el fum.
5: Sí, a mi també em sembla molt bé, o sigui, està molt malament prohibir. Ja, bueno, però és que hi ha d'haver una convivència i al final has de fer que uns...
0: Però les llibertats, on queden les llibertats?
5: La llibertat...
0: De tothom, eh?
5: La llibertat d'anar a una terrassa i no fer-ho...
0: La llibertat de comentar-ho, de dir, et molesta si fumo? Per exemple, és una cosa que jo faig.
3: Però sap greu, a vegades. O sigui, a mi em sap greu dir-li a algú perquè penses, s'ho prendrà malament.
5: Sí.
3: Perquè hi ha molta gent que... I llavors...
5: Tu perquè ets una excel·lent persona, però no tothom és com tu, Ernest.
0: Tens tota la raó.
11: Jo no fumo
0: per primer cop i últim de
3: la
5: temporada. Si trigues.
11: Jo no sóc fumadora, però no em molesta. O sigui, trobo que ens estem passant amb fumar a tot arreu i ara no
10: ja està,
11: fumant.
10: Ja està la persona que no fuma i li encanta respirar el tabac dels altres.
11: No, és que m'enganxi.
10: Com no t'ha de molestar?
11: Però no em molesta, m'és igual. A mi no em molesta. Bé, que vols que et digui? Mira, i tenim una enquesta a Instagram, @105, que entrin ara mateix als stories. Sí. I ens expliquin la seva opinió de sobre això, que a les 9 ho llegirem.
0: A les 9 del matí llegirem les vostres opinions, oients del Matina Codina, i també sentirem la mare de la Mar Puga, que és fumadora. Què pensa la Mar Puga?
5: Per fi.
0: Dit això.
5: Autoritzada.
0: Seguim, Cazorla.
3: Seguim perquè tenim noves informacions sobre el cas Andic. Ojo amb aquest nou tema que expliquen a Televisió Espanyola que una persona va supervisar la ruta per Collbató.
0: Ui.
12: Una nueva testigo ha declarado ante los Mossos por el caso Mango. Asegura que la terapeuta de los Andic le derivó al hijo del fundador de la empresa para que le planeara una ruta por Collbató para hacer una terapia de confrontación.
13: Se trata de una intérprete británica que colaboraba con la terapeuta de la familia Andic, le derivaba a algunos clientes para que le ayudara a mejorar el inglés y también para que les buscara rutas y excursiones. La terapeuta le derivó a Jonathan, al hijo de la familia, para que le buscara una ruta extrema por la montaña como terapia de confrontación que estaba llevando a cabo la terapeuta con la familia. Asegura que el sospechoso le dijo que quería llevar a su sobrina a la ruta por Collbató como regalo y que nunca le mencionó a su padre. La mujer afirma haber acompañado al acusado dos veces a esa zona de Montserrat pocos días antes de la caída mortal.
0: Fa una pudor tot això.
14: Aviam, no ho estic entenent. No,
0: molt fàcil.
14: I la terapeuta diu que canvia cap allà.
3: Va presentar-li una persona a l'Àndic, perquè una persona que organitzava rutes de confrontació per zones, i li va demanar una ruta extrema per Collbató. Li va dir, és parlar amb la meva neboda.
5: Llavors ho van fer bé. I la ruta extrema de confrontació.
3: Extrema era, però no va anar amb la neboda i la senyora aquesta el va acompanyar dos cops a la ruta de per Collbató.
0: Em semblaria més extrema una ruta per un camp de tir, per exemple. un camp de mines, no? Sí. No per Collbató, teòricament, si no empenja algú d'extrema no té res.
5: Però imagina't que el titular hagués sigut mor el tio de Mango passejant per un camp de tir amb el seu fill. Hauria sigut més sospitós.
0: Sí. No, però és allò. Aneu a resoldre els vostres problemes al costat d'un penya-segat, perquè si no us poseu d'acord...
3: Oh.

0: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.
1: He llegit, no sé si ho heu escoltat també en el mateix programa, que podria ser una estratègia també per fer pujar l'oferta del PSG. Sí, en plan, que tenir dues ofertes clar. Perquè el PSG pagui més.
2: Però que... o el sou del Barça.
1: Que el sou del Barça.
2: Els del Madrid no paren.
3: El vendríeu vosaltres? Ostres, venen amb pasta.
1: Ara m'he sentit a una tertúlia.
3: És que a més amb la música és
4: el xiquito. Perquè senzill, acaba de lanzar una pregunta, no? A la mesa, ¿venderíais a Ferran Torres?
1: A mi, jo el vendria per massa guapo.
5: Jo el compraria.
1: Doncs amb aquest comentari deixarem aquí els talls d'actualitat al Xavi Cazorra. Anem a Condis, ara tornem.
6: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els teus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
7: Hi ha moltes maneres de llevar-se, però les altres potser són més avorrides.

0: valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Pro Segur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar Pro Segur Alarmes.
3: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
4: No ho comparteixo.
3: El que he dit?
4: No, la banana. Aquesta setmana la banana 0,99 al quilo.
3: I la nectarina 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé. Ocasión
5: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
6: Propera parada, Plaça Lesseps.
7: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
8: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
9: Matina Codina amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
10: Disbauxa, crits, gent, evidentment, a vegades drogant-se, la música que rebota en els murs de casa teva, no s'hi pot dormir.
9: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.

0: clímax, el cel, l'eufòria, l'himne oficial de la grande part del Tour de França, amb Doctor Prats, que tenen molta energia i un dels millors directes del nostre país.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
2: Bon dia.
0: Hola, Cristina, que ràpid, eh?
3: Oh, hello.
0: S'ha fet el telèfon molt ràpid, carinyo. Sí. Què tal, tremenda?
2: Sí, que he anat ràpida, sí, no, és que tenia el mòbil al costat i dic, ui.
0: Bueno, és que estem enganxats al mòbil, eh? Tota l'estona estem...
2: Una mica.
4: És veritat.
2: Cal dir que una mica, sí, la veritat és que sí.
0: A tot això saps qui sóc o no? Perquè estàs parlant amb un desconegut, no? O què?
2: Em sembla que sí que sé qui és.
0: Va, juga-te-la. I no t'equivoquis, sisplau.
2: L'Ernest Cortina?
4: Sí! Ah, molt bé! Perfecte.
0: No m'ha conegut perquè la truqui jo cada dia, no sigueu mal pensats, eh?
5: Bueno, era difícil que s'equivoqués perquè ets l'únic que està treballant en l'estiu.
0: Escolta, Cristina...
2: Ets el meu despertador cada dia, la veritat.
0: Soc igual de rodó que els despertadors.
5: Molt bona.
2: I quan vaig a l'escola, sempre que treballo de mestre, sempre t'escolto anant cap a l'escola.
0: Sí.
2: Bueno, us escolto a tots, eh?
0: Deus estar descansada, no, Cristina? Ja porteu unes quantes setmanes de vacances els mestres.
2: Sí, des del 30 de juny, la veritat.
4: Ja te l'ha deixat caure, eh?
0: No, però és veritat, 22 o 23 dies, la tia... què tal? Com ho portes? Tens ganes ja de tornar a treballar o no?
2: Bueno, la veritat és que no. Tinc ganes de... Bueno, de marxar al poble. Sí. Ara, de moment, estic aprofitant per estar per aquí, per anar a la plaça de mama...
0: Molt bé.
5: Bueno, no et preocupis que al setembre agafareu forces de nou per fer vaga.
2: Bueno, sí, l'última setmana d'agost me'n vaig a les Palmes.
0: Home,
2: amb la meva parella.
0: Carai,
2: vull dir que, bueno, no em puc queixar.
0: Quina enveja. A tot això, d'on ets tu, Cristina?
2: D'Alella.
0: Home, bon vi! El vi d'Alella.
4: Oh, sí,
2: correcte. Sí, el bon vi d'Alella.
0: Vinga, doncs ja vindrem un dia a fer una copeta. Mentrestant, deixa'm dir que...
2: Quan vulgueu, esteu convidats.
3: Gràcies. Bueno,
4: volen.
0: Doncs hem de trobar un forat perquè tenim molts compromisos, però tu ets molt important.
5: Que rico.
0: De part dels teus pares, la teva àvia, els teus tiets, les teves cosines, tot Déu t'estima moltíssim. Et desitgen un dia ple d'alegria, de salut, d'amor i molts moments feliços. I esperen tots que gaudeixis molt d'aquest aniversari i que aquest nou any de vida et porti tot allò que et mereixes i desitges. Per molts anys, Cris, t'estimem molt i t'enviem una abraçada ben forta, que passis un dia espectacular, diu la teva família, eh?
2: Moltes gràcies.
0: Una dona...
2: Ernest, et puc
0: demanar
2: una coseta?
0: Demana'm el que vulguis.
4: Posa-li música sexy, Ernest.
2: No, ho dic perquè el meu pare també us escolta cada matí i és transportista. I si el podíeu saludar.
0: Mira,
2: també a part...
0: M'acabes de posar la pell de gallina perquè la ràdio que jo vaig començar a escoltar als anys 90,
6: sí, senyor,
0: era allò de puedo saludar.
6: Oh, sí, claro.
0: I ara la gent ja no ho demana. Per tant...
4: S'ha perdut.
0: Un petó al teu pare.
2: Bueno,
0: com,
2: que...
0: com es diu el teu pare?
2: Miquel, però... I després també a part, la meva mare el diumenge és el teu
4: sant.
2: Si jo poguéssim fer tot de cop...
0: Sí,
2: ja seria...
0: alguna cosina, alguna amiga de la infància que vulguis felicitar, també.
2: No, ja està, només, el papa i la mama.
4: Papa i mama.
2: El papa perquè sé que us està escoltant amb el camión, i com que va amb el camión el distret, i la mama perquè és el despertador. Vull dir,
0: perfecte, doncs, papa
2: i... despertador de tota la família, la veritat.
0: Queden tots felicitats. Un petonet, Cristina.
2: Moltíssimes gràcies, Ernest, i tota la ràdio.
0: Molt bé, tota la ràdio sencera. I 50 euros per tu, de Montse Interiors. Adéu, Cristina.
1: L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse.

0: tio llest, el David Guetta, que va reaprofitar, com si fos, jo què sé, paper de reciclat, el clàssic dels Ozone, el Dragostea d'Intei, amb la veu de One Republic. Això és I Don't Wanna Wait.
1: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
2: Nil Ferrés.
0: Jo tampoc puc esperar més, ja, que arribi una refrescadeta. Nil Ferrés, bon dia. Tornem-hi. Nil Ferrés, bon dia.
2: Que la tercera va... Sí,
0: ara sí, una, dos, és l'altre micro. No.
3: Bon dia.
0: Ara sí.
3: Ara sí.
0: Va.
3: Val, molt bé.
0: A veure, Nil, continuarà la calor, tot i que avui en alguns llocs retrocedeixen els termòmetres.
3: Exactament, sí, sí, avui la temperatura... Una mica a l'interior... La temperatura màxima pujarà una mica a l'interior, però sí que a la façana litoral, prelitoral, també a ponent, seguirem tenint temperatures semblants a les que teníem ahir. Per tant, tindrem valors de 38-39 graus al Pla de Lleida. Tot plegat un dia que serà assolellat, algunes bandes de núvols que ens creuaran d'oest a est, poca costa en general, i de cara a la tarda sí que podem tenir alguna precipitació, algun ruixat al Pirineu i punts del massís del Port.
0: Gràcies, Nil.
3: De res, a vosaltres.
1: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això, ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Pep Tormos, bon dia!
4: Hola, bon dia!
0: Aquestes són les notícies del dia.
5: És el Pep Tormos, i amb Tormos no
0: rima
5: res.
0: Sí, jo m'informus amb el Pep Tormos.
6: Informus?
5: Tormos?
0: Jo m'informus.
5: Bueno, vale.
7: Amb Tormos, boig.
5: Va. Això no rima, Albert.
0: Bé, deixem les rimes per explicar aquesta hora que ha mort als 103 anys l'escriptor Josep Vallverdú.
4: Se'l recorda especialment per les seves novel·les infantils i juvenils, però sobretot per donar vida al rovelló. Vallverdú va ser un ferm defensor del català, se li van atorgar grans distincions com la Medalla d'Or, la Creu de Sant Jordi i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Deixa un llegat de 300 obres publicades en 70 anys de carrera professional. El Consell de Ministres ha aprovat la nova llei antitabac que inclou les cigarretes electròniques i que multarà els menors d'edat que fumin o vapegin pel carrer. La llei també marca que no es podrà fumar a les terrasses, ni en platges, ara, ni piscines, ara. Ni recintes exteriors on hi hagi espectacles públics. Ara això haurà de passar pel Congrés dels Diputats.
0: Perdona, bé, ens hem d'imaginar un mosso d'esquadra demanant el DNI a un nano que estigui fumant, per exemple? Això pot passar, entenc.
4: Veurem fins a quin punt aquestes restriccions es vigilen per part de les autoritats, però sí, sí, la llei el que marca és que els menors no podran fumar, ho tindran prohibit.
0: Ja no és que no el puguin comprar, sinó que no podran fumar.
4: Fins ara, exacte.
5: Pot passar una cosa, que és que si el nano és menor de 14, no té per què tenir DNI. Llavors és un bucle burocràtic.
6: Ostres!
5: Ensenya'm el DNI, no tengo por qué. I com sé que tens DNI? Pues
7: fet de la llei, fet de la trampa.
4: Més coses. Carles Puigdemont ha denunciat l'estat espanyol davant la Comissió Europea per negar-se a aplicar la llei d'amnistia. L'organisme no té l'obligació d'acceptar la denúncia, però si ho fa, el tràmit es pot allargar més de 2 anys. I acabem explicant que a Guadalajara el macroincendi de Mierla podria quedar estabilitzat en les properes hores. Ha cremat fins a 32.000 hectàrees, però les condicions han millorat. Encara hi ha una trentena de pobles desallotjats.
0: Pep Tormos, moltes gràcies. Albert, què dius?
7: Sona malament això de Mierla, oi? Cada vegada que ho dius penso que...
5: Fet a la Mierla!
7: Sona lleig.
6: Això, sí.
7: Mira, això està passant a Mierla. I ho dius cada vegada més que se t'omple la boca.
6: Home...
8: Matina Codina, el secret és la rima. De dilluns a divendres, de 6 a 11, només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
1: RAC 105 Barcelona.
9: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés, Aquadis
10: Ponés. A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per fer unes de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
6: Setmana de la fruita de Lleida a Supermercat Plus Fresc.
11: Hi trobaràs a preu d'oferta els préssecs grocs, els paraguaians, les nectarines, les prunes, fruita de pinyol acabada de collir dels nostres pagesos.
6: I et recomanem també els melons i síndries Plus Fresc, collits en el seu millor moment, amb garantia de sabor i qualitat.
11: Pots fer la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
6: Plus Fresc, el súper de proximitat amb frescos de mercat.
12: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
13: Xarxa Hyundai de Barcelona.
14: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
15: Aviam aquest botó.
16: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
17: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
18: Ostres! De cop som als 2000!
16: Aviam, puja la intensitat. Oh! Hem viatjat als 90! Mira, un pis per un milió de pessetes.
18: Això és brutal!
16: Màxima potència!
18: Els 80!
16: I com has dit que es diu aquesta màquina?
18: El ritme de la nit, de RAC 105.
19: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
20: El ritme de la nit.
21: Només a RAC 105.
22: La teva música. RAC
23: 105. Al Matina Codina et recorda que potser t'has deixat el dinar a la nevera i avui hauràs de fotre't un entrepà d'aquells a benzinera. Cada dia, de 6 a 11, només a RAC 105, amb Ernest Codina.

0: aquesta, exactament aquesta és l'actitud que volem per tu cada matí, que et miris al mirall i digues: estic imparable, estic enèrgic, em menjo el dia. Com si fos un dònut. Sia, ens tapa val un altre dels hits de la nostra ruta musical de cada matí.
1: Delícies sense gluten. 100% sense gluten. 100% pensat per a tu. T'ofereix 100% aquest espai.
0: Seguim el teu despertador de confiança, Matina Codina, en directe a RAC 105, ara escoltant el titular d'impacte que ens porta el Sergi Ferrer.
2: Molta atenció, companys, si agafeu un autobús aquests dies.
3: Mar?
4: Què ha pasado?
3: Que pari, no?
2: Sí. Sobretot que pari. A partir d'ara, a part de la T casual, haureu de dur a sobre un boli vermell.
0: Com?
2: Això és molt important perquè s'ha detectat una vintena de cartells informatius dels autobusos de l'AMB, de l'àrea metropolitana, i Montbus, que contenen errors en català ortogràfics.
0: Què?
4: No ho hagués dit mai, que el català se'l passaven pel folre.
2: Sí, senyor. És un mal moment per ser català ara. Entre les errades hi ha... Aquesta a mi m'horroritza. Han posat viatgen... Tipus, els passatgers viatgen.
0: Viatgen.
2: I ho han escrit amb T-J-A. Viatjan.
0: Què dius?
2: Ostres, ells viatgen, és ells viatjan.
0: Bueno, hi ha departament lingüístic a la Generalitat de Catalunya.
3: Que fort. No,
2: estan tots de vacances.
0: A la MB.
2: I també barregen a vegades el singular i el plural. Exemple real és: agafeu-vos a la barra si viatges dempeus. Agafeu-vos vosaltres si viatges dempeus.
0: No, jo, dempeus, després de veure la falta d'ortografia, t'asseguro que no estic. No. Caic de cul a terra.
2: Has de seure. Ja. Doncs tot això ho destapaven els companys de RAC1, els tres que encara estan treballant a l'estiu. I les empreses implicades, en teoria, ja ho estan corregint. Hi ha un senyor amb típex a cada autobús. Viatjan es compreu con Jota. I ho estan canviant.
4: Empreses implicades. Parece un grupo de música de los 80.
3: Ai, sí.
0: Lamentable, vull dir, no?
2: Sí, sí. Hòstia,
0: que els organismes públics es passin pel folre, com deia el Lluís Llach, el català. És...
2: M'estranya del PSC.
4: Vergonya.
5: És important el castellà, al final.
0: Canviem de tema, president, perdoni, eh?
5: Però
0: que hem d'explicar que durant la recepció de la selecció espanyola a Madrid, després de guanyar el Mundial 2026, es veu que, atenció amb això, eh? Es veu que la princesa Leonor va saludar un per un els jugadors de manera personal i, en algun cas, fins i tot de manera seductora.
2: Oh, què dius?
3: És que és
2: seu avi, eh?
3: Podria haver rotllet. I amb qui diríeu que ha sigut?
5: Amb Gavi.
3: Dino. Ah, amb el calaix de totes, inclús meu, Ferran Torres. Sí, sí, sí. Inicialment, a les xarxes, molta gent el que va veure és que la Leonor li havia dit com: que guapo estàs.
4: Ah, sí?
0: Ostres.
3: Que guapo estàs. Li van llegir els llavis. Però, s'ha pogut analitzar molt millor l'àudio que es va captar, diguéssim, amb les càmeres de lluny.
0: No hi ha gaire temps, perquè passa ràpid Ferran Torres, eh?
3: Sí, exacte. I diversos mitjans coincideixen en que el que realment li està dient és: no te ibas a rapar el pelo, perquè ell va dir que si guanyaven es tallava el cabell. Que tot i així pot ser una mica de tontet.
2: Home, aquest...
3: Que el cabell no te'l talles.
0: Jo he vist el vídeo i en els altres felicidades, gràcies, tal.
3: I
0: amb el Ferran li fa un comentari.
3: Ai, no té tal.
6: Et dic una cosa, si li demanés matrimoni al Ferran a la Leonor, igual no encertaria amb l'anell. Perquè pot voler el tio.
0: Però tu imagina't Ferran Torres...
2: Per què has dit-lo de l'anell?
0: Ferran Torres, futur rei d'Espanya, eh?
3: Seria heavy.
5: Uau, el tiburon.
0: Ja se li veu l'espanyolitat.
3: I el Ferran es riu, eh? Li fa com gràcia i li diu no. Vull dir que hi ha tonteig. I el tema important és: tenen parella? Clar,
0: avui en dia t'avanço que importa poquíssim, però...
3: És veritat que importa poc, però anem a fer veure que vivim en una societat fidel, no? Val. On Ferran Torres no té parella, es coneix públicament que no, que tenia una relació amb Sira Martínez, però es va acabar fa temps, i ara...
4: Bien puesto de mi hija.
3: En principi no es coneix que tingui parella, i la princesa... Durant els últims anys, és veritat que s'ha relacionat amb companys d'estudis, de formació militar i tal, però, en teoria, tampoc té parella.
0: Se va forbert.
3: Per tant, podrien estar
4: enamorant. Vale, família.
7: Pues te digo una cosa.
3: ¿Cuál?
7: Torres más altas han caído.
2: El redoble
3: han caído.
0: Es que ya no fas pauses, Matías, per fi.
7: Bueno, claro.
3: ¿Lo quieres repetir?
7: El chiste venía muy rápido.
2: Sí, era la primera paraula de la frase.
0: Escolta, el que ha de fer Ferran és no trair el Barça, que avui ho deia el Cazorla, que es diu que podria estar en negociacions amb el Real Madrid.
5: Sí, PSG o Madrid.
6: Que no fotem, no fotem.
2: És el Florentino casant-los per conveniència, com es feia a l'edat mitjana.
4: Oh, mira. Claro, yo os declaro marido y mujer.
3: Ah, això.
0: Després de parlar del Ferran Castizo, hi ha 2:45, Xavi Cazorla, quin és l'àudio viral d'aquest matí de dimecres?
8: A veure, amb tot el cristo del Mundial estem parlant molt aquests dies de l'Argentina i fa dies que no porto cap missatge d'argentins. Potser fa dos dies, eh? Només per mi ha estat sent una eternitat. Així que avui toca un missatge d'un noi que envia una nota de veu a una noia d'aquells així com intentant lligar.
9: ¿Qué tal, Camila? Soy Damián. Estamos dialogando por... por Instagram. Salía. Qué bueno que hayas aceptado lo que es WhatsApp, ¿no? Porque es mucho más simple. Y bueno, y conocernos... mirá, lo voy a hacer corto al audio mejor. Yo te voy a contar mis intenciones, Cami. Así tenemos todo en claro desde un principio, ¿sí? Mirá, Cami, yo estoy buscando una compañera. Pará. No te asustes, ¿eh? No pienses que apenas nos veamos te voy a pedir que seas mi novia o te voy a proponer casamiento. Si no, la idea es juntarnos a tomar algo, a charlar, a escuchar música, a ver una peli, una serie. No sé. Si te agarra hambre, te cocino algo. Disfrutar de nosotros como seres humanos, conociéndonos, ¿no? Y si pasa algo, bien. Y si no, también, por favor, no la muerte de nadie.
0: Aquesta fanfarroneria, aquesta xularia, aquest to, no? De dandi.
2: Ah, aquest baixar la veu com per voler lligar, que no ho he vist jo en altres persones.
10: Disfrutémonos como seres humanos.
8: Aquell riure.
10: És a la merda.
8: Riure forçada. Crec que té Instagram.
3: Ai, sí.
0: A més es diu Camila i de seguida li diu Cami, ja. Sí. Buscant confiança, no? Busca una companyera. Hi ha un moment que a mi em deixa totalment pertorbat, que és... Nos sentamos a charlar, a mirar una pelea, a escuchar música. ¿Qui seu al costat d'una altra persona? Vamos a escuchar Chayanne.
2: Ara, mirando el techo y que salten los anuncios de Spotify.
0: Cazorra, no puc amb aquests tios. Gràcies.
8: Sí, gràcies.
1: Hi ha persones que no busquen només pa, busquen poder menjar sense por. A Delícies Sense Gluten ho entenem, perquè no fem productes adaptats. Fem producció artesanal i diària de pa, brioixeria, pastisseria, pizzas... Vam néixer pels celíacs, per a qui vol tornar a gaudir sense sentir-se diferent. Delícies Sense Gluten, a Vic, Manresa, Mataró, Sabadell i Barcelona. 100% sense gluten, 100% pensat per a tu.
0: A veure amb quin torpedo estiuenc ens sorprèn avui el boomer Alan Lillo.
11: L'estiu té un nom. Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
0: Una cançó Remember.
12: Oh! Estàs escoltant la cançó Boomer de l'Alan Lillo.
13: Hola, hola!
0: Summer Edition.
10: Summer Edition, Summer efectivament, perquè en aquesta secció no ensenyem a escoltar música, la ballem.
13: Ara! Oh.
10: Senyores i senyors, és el moment de la veritat. Arribem al top 3 de les cançons d'estiu Boomer.
0: Un suspens.
10: I ja podem pujar al podi, per col·locar-nos avui a la posició...
13: Número 3! Hola, hola, hola, hola!
10: On hi trobem la cançó que ho va rebentar el 1993. Tinc el Sergi ja fent el ball. Fa 33 anys d'aquesta de Wakefield. I encara avui ens coneixem el ball. És el Sad

0: cançó especialment efectiva en pistes de ball de casaments, celebracions així una mica de festa major, no? Festes d'aquestes de Guateque, per entendre'ns, Un tema realment extraordinari que continua funcionant a les mil meravelles. Per cert, si voleu, al nostre compte d'Instagram veureu ara mateix com hem intentat fer la coreografia als mascles d'aquest programa i també veureu com sóc Ernest Descordina i no Ernest Codina, perquè no he clavat ni un sol pas de la coreografia.
1: Sí, senyor, escolta, no sé si tinc temps per explicar un petit acudit ara mateix.
0: Si és petit...
2: Sí, és la meva secció, tu.
3: Vinga, va. Deixa't a cara.
1: Sobre el taló ja es veu una pista d'atletisme amb una sèrie de concursants, no? D'esportistes, no? D'atletes. Una es deia Pili, d'acord? La Pilar li deien Pili. Llavors comença la cursa i la Pili doncs va al capdavant de la
0: classificació.
1: De la classificació, cada vegada va més ràpid, i que claríssimament doncs sembla que podria ser la vencedora d'aquesta cursa i es tanca el taló.
0: I què?
2: No hi havia taló al principi de la història.
3: No, sí.
4: L'han posat ara.
1: Què? Títol de la cançó?
4: Una hora ja.
1: Pili ganarà?
5: Arriben els Aquatic Days a Marineland Catalunya. El 25, 26 i 27 de juliol tens 6 euros de descompte comprant les teves entrades online.
6: Aprofita els Aquatic Days a Marineland Catalunya i gaudeix en família de tobogans, piscines, dofins i lleons marins.
5: Recorda, 25, 26 i 27 de juliol, Aquatic Days a Marineland Catalunya. Reserva ara a marineland.es.
0: Ara m'he quedat amb el dubte si guanyava la Pili o no.
7: Hi ha moltes coses que no entenc.
0: 9 minuts i les 8. Avui el Sergi no entén els amors d'estiu, perquè és veritat que estem en plena onada de nits tòrrides, però què és més tòrrid, Sergi Ferrer, que un amor d'estiu?
2: Amor d'estiu, companys.
0: Tant de bo tenir-ne un aquest any.
2: Clar, a més, en aquesta taula ara hi ha 3 persones, calculo jo, que fa anys que ni ensumem un amor d'estiu. L'Ernest en deu tenir 12 per setmana a l'estiu.
0: No venguis aquesta imatge de mi.
2: Quina vols que vengui? Cada dia vols una imatge diferent.
0: No, jo vull la imatge de tio que es vol centrar a la vida i que ho està intentant fermament.
3: Molt bé, Ernest.
2: I la Mar, que no, perquè no... no té pretendents, però no els vol.
3: No, jo tinc amors de Nadal.
7: El amor és la única locura que tiene sentido.
2: Vale, no hables más en toda mi sección.
7: Bienvenidos a First Day.
2: Coses que us passaran segur si aquest estiu teniu un amor d'estiu.
3: Hola,
2: a repassar-les. Número 1. Mai serà del mateix poble que tu. És Ostres. Impossible. Estàs condemnat a enamorar-te d'una persona que viu a 700 quilòmetres o que viu al teu poble però se'n va a fer un Erasmus a Varsovia de 6 anys. I se'n va demà. Una altra cosa que us passarà amb un amor d'estiu és que us direu: saps què? No et preocupis pel tema de la distància, perquè ens podem veure els caps de setmana, ens podem veure els ponts, ni un dissabte, coincidireu. No us veureu mai més.
0: El primer mes t'envies un mail, unes cartes, uns whatsapps.
2: Exacte.
0: No.
2: Pensareu que, ostres, això, fixa't, us mirareu als ulls i diràs, això és cosa del destí. I no és cosa del destí, passa que l'urbanització on passes l'estiu és tancada i era ella o el jardiner. No era un tema de destí, sinó de descarte.
0: És veritat.
2: Hi ha una altra cosa que va tenir en compte, que és que us semblarà que és una història superromàntica, de dir, és que és increïble. Ja no és que m'enamori de tu, és que m'enamoro de la història. El que passa és que quan no treballes i vas borratxo des de les 3 del migdia, tot sembla romàntic, tot sembla millor, el xiringuito tot és una fantasia. Això, treballar en 8 hores no et passa.
0: Et penses que ets Hugh Grant, no?, en una de les seves pel·lícules romàntiques.
8: Saps com triomfaves quan anaves a una altra urbanització que no era la teva i tu eres la novetat?
2: Carn fresca, eh?
8: Sí, llavors sí.
0: Se't sortejaven.
2: A quina organització estiuejaves tu?
8: A una.
2: Ja sé quina és. Les promeses aquestes d'ens escriurem cada dia... No es complirà. El ratio és: el primer dia parlaré tota l'estona, la primera setmana parlareu cada 3 dies i el primer mes ja començarà a no respondre't
3: algun missatge. Exacte.
0: Per què? Perquè ha tornat a l'escola o a la feina, on sigui, ja te n'agrada un altre.
2: Una altra cosa és que creus que és l'home o la dona de la teva vida i que hagués funcionat si hagués viscut a prop. No ha funcionat i no funcionaria perquè no heu viscut junts i no sap que ets un guarro. Sí, que dèiem, el xiringuito ets un tio guai, amb el collar de surfero, que descobreixi que fa 2 anys que no treballes.
7: M'enamoro dels peluts d'estiu. Algun gosset que em trobo a l'estiu.
0: Sí, això és una altra secció, Albert.
3: No parlem de peluts.
2: Sí, ara, més a buscar un cafè. Una cosa que descobriràs si rasques una mica és que aquesta persona té parella.
0: Ostres!
3: Una
2: cosa que passa al mort d'estiu. Però també et dirà que és que l'està a punt de deixar i que està molt confós o està molt confosa.
3: Quan torni la deixo.
2: I el que farà quan torni al poble, Mar? que se n'adonarà que és la persona de la seva vida i no li explicarà que ha estat amb tu.
3: Clar que no.
2: Però veuràs per Instagram com estan enamorats una altra vegada sí. I tu diràs que és raro que ja no mira sí, les stories.
0: I de souvenir a la parella de sempre li portarà una sífilis.
2: Sí. No.
9: Recuerdo de Benalmádena.
2: Pensava que anaves a dir unes banyes i no, que no. Ja anaves un pèl més enllà. Per acabar, companys, un dia t'adonaràs que passaràs per la seva ciutat i diràs...
0: Què?
2: Si la truco. Ai, i si la truco?
3: No caiguis.
2: I la trucaràs i no t'agafarà el telèfon.
0: No.
2: I li enviaràs els whatsapps i sortirà només un palitroque d'aquell. No sortirà.
4: Palitroque, se dice visto.
2: Cállate, hormiga.
4: Una abuela,
2: no te quede nadie en el hormiguero. Y sois 10 millones de individuos.
0: T'haurà reescrit el contacte, el nom del contacte, com a no agafar.
9: Sí. No igual a poc.
0: Jo us prometo que fa... qüestió d'un mes que em va escriure un amor d'estiu de quan jo tenia 15 anys.
2: Què dius? Explica'ns això. Ai, la secció d'això i no la merda.
0: No. Em va escriure per Instagram, ens vam conèixer quan jo tenia 12 o 13 anys, estiuejàvem al mateix hotel i es veu que ella se'n recordava molt de mi perquè jo li havia agradat, però jo no me'n recordava d'ella, sincerament.
3: Clar, 25 anys després.
0: Va dir, home, un dia ens podríem veure i tal. I
10: ja vas
0: contestar allò de forma cordial.
9: Això no està buena, però... si no t'acordarien, eh?
2: Que tenia 12 anys.
9: Una potrilla així no s'orbida.
10: Has de quedar amb ella, remata la feina.
9: I ja me l'he cortat també, eh?
0: Bé, ara m'aconselleu fora d'antena.
2: Sí.
0: Perquè els comentaris que voleu fer no es poden emetre a RAC 105. Gràcies, Sergi Ferrer.
11: Tiri.
12: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
13: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant en casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara en pagament mensual. Canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
14: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
16: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
15: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
16: Truca al 900-903-743.
17: Verisure. Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal.

0: Tu imagina't aquesta veu de Bruno Mars que te la canta a cau d'orella, se't posa la pell de gallina, tremendo hit romàntic que trobaràs en el seu nou disc, que precisament es diu així, The Romantic. Va passar fa uns dies pel Metropolitano i acaba de passar per RAC 105 amb Risk It All. Dimecres, 22 de juliol, bon dia, Catalunya, peu a terra.
1: Si estàs escoltant aquest missatge i has fet el més complicat del dia, llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Bé, bon dia a tothom, especialment als que encara correu, els que esteu treballant, però a nosaltres qualsevol oient ens val, és a dir, si ara mateix estàs de vacances o estàs estirat sobre la maca, que avui és el Dia Internacional de la Maca, Marta.
2: Sí, correcte.
0: Algú en té a casa seva de maca? És molt de ric, no?, tenir maca.
3: Per això el Xavi... Jo en tinc d'aquesta... Vam comprar unes d'aquestes normals, que és com de fusta i de tela, i al mig jo no hi cabia bé. La meva espatlla no hi cabia bé, llavors quedava com si tingués com un T-Rex, em quedaven els bracets endavant.
0: Que quedes molt enfonsat, allà.
3: Quedava, i llavors la gent de Paraguala Pop. I tinc una,
4: capullo,
3: sí, i tinc una d'aquestes, parlant de capullos, que pengen, saps les que pengen als arbres?
2: D'un arbre a un altre? Clàssica,
3: pues tinc una d'aquestes que hi ha molt bé per fer.
0: M'agrada molt quan algú està dormint a una maca, anar per allà i de cop i volta gronxar la maca, a veure si cau.
5: Una merda, les amaques.
2: Sí, maregen, una mica.
6: Sempre acabes caient.
3: Però quants dibuixos dels Looney Tunes heu vist?
5: Perquè no hi ha res sòlid i quan et vols asseure per primera vegada caus per l'altra banda.
6: Faria gràcia.
2: Que mono, el Toni, una maca.
5: Sí, la merda que...
0: No? Tu sí que ets maca, Marc. Per cert, 3 dies per començar les vacances d'estiu. Seguim repartint gasolina des del matí a Codina.
6: Per cert, avui és 22.
0: I què?
2: I?
6: Els aneguets.
0: Sí.
6: El 2 i el 2.
2: Això que pinta, eh?
3: Sí,
2: patito,
3: és verdad.
6: No ens busquis perquè no ens ha interessat.
2: Ja.
6: On està passant calor, els aneguets?
0: Aquí? Sí, penso avui en farà, de calor. Tot i que a l'interior retrocedirem un parell de graus, la resta, més o menys com ahir, i demà tornen a pujar els termòmetres. Xavi Cazorla, bon dia.
7: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles?
7: Que tal i com pinta la cosa, podria ser que aquest estiu puguin descobrir una cosa nova que no han vist ni viscut mai fins ara. Estic parlant de la terrassa d'un bar.
8: Home! Estoy
2: herido. Me mazo.
7: Dilo, dilo.
8: Estoy ahogado en un bar. Me caí al pozo.
7: Bueno, aixeca't, Fer. Perquè si tira endavant la llei antitabac, podria ser un dels llocs on es prohibís fumar, i això vol dir que els que volem sopar a la terrassa d'un restaurant algun dia, però no ho fem per por a sopar a carpaccio de càncer de pulmó, entrem a dins del restaurant amb l'aire condicionat, on, per cert, ja us dic, els que us queixareu dels nens, el so dels nens cridant a dins d'un restaurant és més dolent que fora, perquè fora se l'emporta la ciutat.
2: El vent.
7: Sí. Llavors molestem menys els que tenim fills a fora, saps?
6: Hi ha molta rever en alguns bars.
7: Sí.
4: Les teves filles són passades igual dins i fora del bar.
7: Sí. I ja està dormint.
0: Bé, avui en parlarem i molt de la nova llei antitabac. Xavi Cazorla, molta gràcia.
5: Vale, pues...
2: Exclusiva. No sabia què dir.
0: Oh, la Mar Puga ha preparat una enquesta a l'Instagram.
2: Sí, podeu votar a l'Instagram.
0: Convido a entrar a les nostres stories, votar i comentar, perquè recollirem una mica les opinions. Democratitzarem el tema amb els nostres
2: clients.
5: Claro, quien quiera que vote, y el que no, humo.
0: Sergi Ferrer, bon dia.
6: Bon dia.
0: A qui dediquem avui el programa?
7: A Ferran Torres.
2: Ostres.
7: Home, que rico.
8: El tiburón.
7: Dilluns, durant les celebracions, duia una gorra vermella, que segur que us heu fixat, amb el missatge Make Spain Great Again. Diu-li, feu Espanya gran una altra vegada. Que és una picada d'ullet al lema de campanya de Donald Trump, que és Make America Great Again. Que està fortament vinculat a prioritzar els nacionals davant dels immigrants, a fer fora els estrangers...
3: Com ho tiene que ser.
9: Netegem Estats Units.
7: Aquesta nit, el perfil oficial de la Casa Blanca ha publicat un missatge a Twitter amb la foto del Ferran Torres dient... Fixeu-vos com tothom vol sumar-se al moviment, referint-se al moviment d'extrema dreta. Clar, que ja també hi ha gent que diu, no, era una ironia, era una segona cap a Ferran Torres i tal. Però és que, a banda, no li ha donat temps a celebrar el seu gol a la final del Mundial. Perquè ja han sortit veus, perquè s'ha filtrat, i hi ha gent de Sumar que ja ho ha posat de manifest al Congrés, que aquest tio, amb els diners que guanya el Barça... s'ha comprat més de 20 habitatges i està especulant amb la vivenda amb un fons d'inversió que té el seu nom.
9: Molt ben fet.
7: Mal moment per fer-ho. Home, no. Mal moment per fer-ho amb la crisi d'habitatge també sé que estem vivint. Clar. Jo des d'aquí el que vull demanar és que deixeu en pau el Ferran Torres, deixeu-lo estar perquè l'esteu tractant com si fos una persona que sap llegir i escriure.
9: Oh.
7: I aquest tio no sap d'on li bufa el vent.
2: Oh, oh,
7: oh. No sap quina gorra porta.
0: Quants mundials has guanyat, tu?
7: No, clar, és que així guanya ell sempre.
0: No, a més, avui és notícia també que podria fitxar pel Real Madrid.
7: Imagina't, la triple... Ja em quadraria, amb el gir aquest que ha fet.
9: Hola.
7: Es quedin el Ferran i el Cucurella. Es quedin allà amb la gorra posada.
0: Jo no estic preparat
7: Cucurella.
0: Per un altre episodi del calibre de Figo. Bé, escolta'm, que tothom pensi com vulgui mentre no faci mal a ningú.
2: Això mateix.
0: Marc Puga, bon
10: dia. Hola.
0: Què? Quin motiu has trobat avui per
10: parlar-te? Avui estic superfeliç perquè aquesta nit vaig al Palau Sant Jordi en directe a viure això.
11: Baila, que ritmo te sopa. Baila, que baila.
12: La cançó Boomer.
0: Quina vida tan frenètica, Marc.
10: Avui Chayanne actua a Barcelona i jo, evidentment, estaré allà amb Albert Buscarons, dándolo todo. A més, m'han dit que sua molt, Chayanne, que és d'aquests que fa amb el cabell i ratlla el públic.
0: Porta'ns demà un xupito de suor de Chayanne.
10: No, me'l guardaré a casa, només per mi.
5: Però quina edat té aquest senyor ja, el Chayanne?
10: No ho sé, anem a buscar-ho.
3: Com a menys, està abueleta ja.
10: I avui és 58, perfecte. Està dins del meu límit.
0: M'agradaria a mi moure'm com ella... amb 40 que tinc...
10: És tan sexy.
0: Com ella es mou ara amb 58.
10: Demà vindré aquí... Bueno, ja sabeu com vindré.
7: Excitada.
10: Avui és moment d'escoltar temazos del Chayanne, com Madre Tierra.
11: Oye, abre tus ojos. Mira hacia arriba. Disfruta la cosa buena que tiene la vida.
10: I evidentment, jo sé que no us agrada, però és un temazo torero.
7: Oh!
3: No s'ha fet mai aquesta.
10: És per això que avui aprofitant...
0: Sergi Ferrer s'ha tret els auriculars, però és el típic que està a una pista de ball, sona torero, i és el primer de fer veure que capeja un toro.
7: Sí. Si mai surten imatges del que jo faig quan sona aquesta cançó, i ja em puc acomiadar de Catalunya.
10: Sergi, tornes a posar els auriculars perquè avui crec que és moment de recordar aquell Jesulín de Ubrique. A tu cara me suena imitant Chayanne.
0: No sé si és moment.
10: Ay, no, mi niño, no puc.
11: Para unirme a tu mirada, dime.
0: Estem d'acord que Marc Puga hi ha moments en què es fa molt pesada amb tot el tema Tu cara me suena, Jesulín de Brique, tota aquesta Olé. Cosa llatina, espanyola i tal, però que s'està convertint ja en un gag més del programa.
7: Jo vull
0: i que la Marc vulgui que tot Catalunya a les 8 i 8 del matí, en ple prime time, la gent escolti Jesulín de Brique cantant torero de Chayanne...
7: Ja et dic més, i estàs generant síndrome d'Estocolm. A mi em comencen a agradar ja aquestes
10: coses. ¡Vamos!
7: La mare aconsegueix incomodar els personatges casposos que tenim al programa.
3: Verdad.
5: No, no, viva Fanya. A mi m'encanta torero porque pienso tus huevos ahí, mare.
0: Bé, 8 i 8 minuts, bon dia a Catalunya. Ja, com dèiem, bastant calorós, com per engegar el ventilador de banda neon, Bugos i Mon DJ.
7: Oh, home!
11: Bugos i banda neon, Mon DJ.
12: Matina Codina.

0: I Lleganyes, no patiu, que hem sortit al rescat des de la ràdio a salvar-te i a donar-te una mica de bon rotllet amb aquesta cançó fantàstica en català. 8 i 11 minuts. A veure, matineros, estem de l'última setmana de la temporada i toca decidir quina serà la millor pífia que hem fet durant aquests 11 mesos de programa matinal. Per això, fins demà farem les semifinals. Cada dia passa una pífia a la gran final del divendres. Quines són les semifinalistes d'avui, Xavi Cazorla?
1: Doncs mira, avui comencem amb el dia que la Mar va currar-se un reportatge dins d'un cine el dia de l'estrena de Toy Story 5.
2: Sí, és veritat.
1: I va estar molt bé el reportatge. Llàstima, però, que el volum de la sala va dificultar una mica entendre les declaracions.
3: Hoy en día creo que empiezan muy temprano.
4: Demasiado, ¿no?
5: Però clar, ens encanta que, tot i que és una mica trastito, que jugui tot el que vulgui, no?
0: I és impossible amb la música tan alta.
6: No, no, sí que s'entén.
7: Claro que sí, guapi.
5: Clar, i jo, saps com a Bush, me pongo mi estrellita.
6: No, s'entén perfectament.
8: Sí, seguro.
5: De dir, fer un stop, perquè és veritat que necessitem un moment de tomar pel i una tila per mi, no? Però crec...
9: No oigo na.
5: Hoy te dejamos todo el día, pero luego vamos controlando. I aquest control no, jo no el veig per allò.
6: Mira, no penso anar mai més al cine i preguntar res.
0: Hi ha un meme d'un nen fugint de tota una orquestra, era exactament...
6: No, és que jo vaig escoltar i s'escolta bé.
10: Ponte aquí al lado de este altavoz y te grabo un momento para la radio.
11: És que ja havia començat la següent pel·lícula.
6: Aneu a Toy Story 5.
0: Gràcies, Mar.
6: Estic esgotada.
0: A més, ella tossuda, que diu que se sent perfectament.
6: No, que s'entenia, deia.
12: Sí.
6: Ai. Igual, he tornat. Ja veieu que va ser l'últim reportatge de cine que he fet.
12: Per sort.
1: Anem ara a una trucada despertador, la que fem cap a 9:15. És la trucada de llet nostra. Va haver-hi un dia concret, Ernest, en què vas decidir tirar-li la canya a la persona que despertava.
0: No, pot ser.
1: De
0: no
1: forma
0: ho faig mai, això.
1: Molt subtil, a més.
13: Hola, bon dia.
0: Sóc Ernest Codina, el que més matina per molts anys, carinyo.
13: Ai, moltes gràcies. Doncs estic a casa.
0: Molt bé. Estàs sola?
13: Vinga, fa festa.
0: Clar que sí. Dic, estàs sola o què?
14: No és, por tanto, una vez. Han sido dos veces.
13: Ara mateix sí.
0: Però esperes algú?
13: Ah, no.
0: Ernest, tranquil.
15: Que l'Ernest va per allà, si no, li dices que sí.
16: Ha tret les ampolles, no, però... les copes.
17: Va calent des de fa dies.
0: Doncs ja està. Entres a un sorteig de llet nostra. No sé si... Si t'agrada la llet.
16: Vinga,
0: no.
13: No, a mi la llet no.
0: Bueno, però a algú de la teva família li entraria bé 30 litres de llet nostra.
6: Home,
13: marranote.
0: Dius que t'agraden els làctics, també, no?
16: Sí.
1: L'enquesta de consum aquesta l'hem de deixar de banda.
6: Sí,
14: no. La llet és inflamada, ¿verdad?
0: No, a veure, escoltat ara a posteriori és bastant desagradable. Demano disculpes a aquesta oient i per defecte a tots els matineros que escolteu el programa, però és veritat que si destaquem per alguna cosa és per aquesta naturalitat.
6: A més, amb aquest to baix que fas de...
0: Sí.
1: No, i era subtil, la pregunta.
0: Jo crec que no hi ha precedents a la història de la ràdio d'un locutor tirant la canya a una oient i preguntar-li dos cops si està sola.
1: Està sola i obrint
0: si
1: una ampolla de cava.
0: Si litres de llet.
1: I tirant FX ampolla de cava.
0: Insisteixo, disculpes. Va, acabem, Cazorla.
1: Sí, acabarem amb la trucada de l'Aquàrium dels dijous. Va haver-hi un dia en què ens van trucar des d'un cotxe i en aquell moment una criatura tenia un moment d'aquells de criatura de que estava una mica enfadada. Sí. I ho vam notar tot Catalunya.
18: Des de Bellaterra.
0: Quants fills tens?
18: Tres.
0: A veure, anem per parts.
1: Deixa parlar la nena, és que...
0: Quina...
15: Ai, pobra.
1: No ploris, Helena.
0: Tens només la... Pepit, de què respondrem?
6: Conta'm. Una monada.
0: Com es diu la Peque?
15: Què li passa?
0: Que respongui qui vulgui.
6: La pregunta és com respiren els peixos fora de l'aigua. O al revés. Es posen una ampolla plena d'aigua a l'esquena.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. tarragona.cat/cultura.
2: Si voleu que sigui l'Ernest tirant la canya a una senyora dient-li que si li agrada la llet, doncs envieu llet.
3: Doncs estic a casa.
4: Clar que sí. Dic, estàs sola o què?
3: Ara mateix sí.
4: No sé si t'agrada la llet.
2: I si voleu que sigui la nena que es va convertir en superguerrer, envieu Aquarium.
4: Quants fills tens?
5: Tres.
6: Quina pobra.
4: Avui estarà molt empatat, sí, perquè són tres grans pífies. Oh. 608-7171-41, vota ara.
7: 608-7171-41.
4: Quan tornem de la publicitat sabrem quina d'aquestes tres cagades passa a la gran final de les millors pífies de la temporada del Matina Codina.
7: Tant si és per llevar-te com si és per escalar una muntanya, el consell és el mateix. Posa't l'arnès. Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina, només a RAC 105.
8: Tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
9: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a lineadirecta.com.
10: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
11: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
10: A més, té un 98% de carn.
11: És natural que es noti, oi?
10: Doncs sí, natural.
12: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
13: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
14: No ho comparteixo.
13: El que he dit...
14: No, la banana. Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
13: I la nectarina, 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
15: A Sant Joan d'Alacant, a Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 €. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 € pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Propera parada, plaça Lesseps.
18: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
19: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
20: No corris, que arribaràs tard a la feina.
21: Potser sí, però que content que arribaràs escoltant el Matina Codina. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: voleu fer malament la coreografia de Why Feel Saturday Night, ja no ens hi hem posat amb aquesta del Jason Derulo, que també no. Té coreografia.
1: També.
0: És tremenda i té un rotllo estiuenc molt necessari, d'altra banda, a la nostra programació musical. 8 minuts per 2:15. Bon dia, Catalunya!
2: Les notícies, pare.
0: Ai, pardes no. Mira, és que estàvem criticant el Pardo ara abans, sí? I m'he confós i he tirat les notícies pardes, però no, són les notícies Tormos.
3: Hola, què tal?
0: Bon dia.
4: Bon dia, bon dia.
0: Pep, Josep.
4: Sí, oficialment.
0: Et dius com el meu pare.
4: Formalment.
0: Ja no es posa Josep i mira que és maco.
1: Ja, és molt maco. Molt. I té aura.
0: I és el nom del pare de Jesús.
1: Sí. No? Com mola Josep i que poc mola Pepe, no? És com...
5: Perdona, sí. Diuen Pep. Que tota la vida m'han dit Pep. I,
1: Pepino te llamava jo, t'acuerda? Pepino!
5: I s'ha normalitzat i tothom li agrada el nom de Pep.
1: Pepino.
5: I que no sé què dius.
6: No, però Pep és una cosa i Pepe és una altra.
1: Pepino.
0: Va, després d'aquest debat estèril, anem amb les notícies del dia. Ha mort als 103 anys l'escriptor Josep Vallverdú.
5: Josep.
4: Sí, se'l recorda especialment per les seves novel·les infantils i juvenils, però sobretot per donar vida al rovelló. Vallverdú va ser un ferm defensor del català. Se li van atorgar grans distincions com la Medalla d'Or, la Creu de Sant Jordi i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Deixa un llegat de 300 obres publicades en 70 anys de carrera professional.
0: Més notícies. El tabac a les terrasses té les hores comptades. Quantes hores em queden per seguir fumant a la terrassa i tirar el fum a la cara de Sergi Ferrer?
4: Encara uns dies o uns mesos. Com a mínim, el que ha fet fins ara el govern espanyol és un primer pas per prohibir-lo a bars i restaurants, a totes les platges i fins i tot en els concerts a l'aire lliure. El Consell de Ministres ha aprovat la nova llei antitabac que per primer cop també inclou les cigarretes electròniques i preveu multar els menors d'edat que fumin o vapegin al carrer. La llei, però, ara ho dèiem, encara ha de fer un llarg camí per entrar en vigor. El següent pas és dur-la al Congrés dels Diputats.
0: Pot ser que s'aprovi al Congrés, no? Però sí. I si el Senat la frena, que llavors no s'instal·la?
4: No, la idea és que al Congrés els partits encara puguin presentar esmenes, després la doble lectura al Senat i finalment s'haurà d'aprovar definitivament un altre cop al Consell de Ministres, un tràmit que encara pot tardar mesos.
0: De seguida coneixerem l'opinió d'un fumador compulsiu com és Joaquín Sabina. Estàs a punt?
7: Home, estoy preparado y estoy con el arma cargada.
0: Molt bé.
8: Fas bona cara.
7: Sí. Muchas gracias, maestro.
5: De nada, hombre.
0: Abans, però, hem d'explicar que França, Pep, s'ha convertit en el primer país europeu a prohibir les xarxes socials als menors de 15 anys.
4: Sí, aquesta nit el Senat francès ha aprovat la llei que dona llum verda a una de les reivindicacions que fa temps que arrossega el govern d'Emmanuel Macron. A partir de l'1 de setembre, els menors francesos de fins a 14 anys no podran crear comptes nous a les xarxes i aquells adolescents o infants que tinguin algun compte obert tindran 4 mesos de marge per tancar-los.
0: Fixeu que ho estan prohibint tot, eh?
1: Sí, mira, ei, ara els nens de 14 no podran ni xarxes ni fumar, i què hem de fer?
0: És una dictadura encoberta, companys. Come on, get on up. Albert, aquesta notícia t'agradarà, Albert Tom. Els animals del zoo de Barcelona passaran menys calor.
1: Ah, sí, mira, quina bona notícia.
4: Atenció, perquè a partir d'ara menjaran plats especials com gelats de cucs per les mangostes, peix amb gel pels lleons marins o fruita amb gel les girafes. És una mesura activada per garantir el benestar dels animals amb l'arribada d'aquesta calorada que fa dies que en parlem.
0: Ensaladilla de cacauets pels elefants, no?
1: Magnum.
6: Exacte.
1: Un magnum blanco.
5: També... Escolta'm, la fruita aquesta per les girafes, qui els hi donarà? El Pau Gasol?
4: També sapigueu que també han adaptat la ventilació i els espais de bany dels hàbitats i han augmentat també la freqüència de les dutxes pels pandes vermells o els elefants.
0: Barcelona animalista.
9: Doncs mira, aviam si així podem veure algun animalet, que l'altre dia vaig anar al zoo i clar, amb la calor que fot estan tots amagats.
10: I queden molt pocs, a més.
9: Hi ha un racó d'ombra i està... L'altre dia em deia el nebot. I el lleó on és?
1: Està ple de coloms.
0: Sabeu la típica imatge d'un hipopòtam trinxant una cintia amb la mà?
1: Sí,
0: ara els hi donaran un sorbet.
1: Oi, un pirulo d'aquest, de mango.
0: Bé, estaríem hores, parlant d'animals i plats refrescants. Quin és el teu plat refrescant preferit?
4: Plat refrescant. El salmorejo m'agrada molt, per exemple.
1: Molt bé. A mi el gelat de cucs aquest que has dit.
4: Sí.
1: Entra molt bé.
5: A mi els cucs, però sense...
1: Ara els fan
10: gelat.
0: Ho deixem aquí. Gràcies, Pep Tormos. Cazorla, quina de les tres pífies semifinalistes d'avui passarà la gran final d'aquest divendres?
1: Doncs hem rebut una llau de missatges. Ja ha estat bastant igualat entre la llet i l'Aquàrium.
10: Ai!
1: I ha acabat classificant-se per la final l'Aquàrium! Oh!
0: Quants fills tens? Ah, no, espera, no és aquest, no?
1: Sí.
0: Ah, és aquest, eh? Quants fills tens?
3: Tres.
1: Quina...
0: Doncs aquest nen, convertir-se en superguerrer, competirà amb tres altres pífies per convertir-se en la pífia de la temporada 25-26 del Matí d'Acudir. Aquesta és la nova de Madonna. Es diu Dance Tyria. És un dels hits del seu nou treball discogràfic Confessions 2. Apuja el volum, és tremenda. Oh!

0: magnífica interpretació de Quim Petras de l'original del 1985, any del meu naixement, el Running Up That Hill, eh? No sé si recordeu l'original, la genuïna de Kate Bush, però és un tremendo hit, aquest que apareix a l'última entrega de Stranger Things.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: El que és estrany és el que està passant aquest any. Nil Ferrés, bon dia.
2: Bon dia.
0: Espera't, és que semblo tonto. Ara sí, bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
3: Com canvia, quan obres el micro?
0: Sí, bon dia. Sí, sí, se sent que és una mica la idea de tot plegat. No, dic que és estrany aquest any, que és segurament l'estiu més calorós des que hi ha registres. Per exemple, a Barcelona, l'Observatori Fabra aquest any ha arribat a 40,9. I estem normalitzant aquestes temperatures que ens atrevim a dir, quan estem a 35-36 graus, que sembla que baixen els termòmetres, que estem una mica millor. Quan jo era petit, els 35 eren un autèntic disbarat, no?
5: Totalment, totalment.
0: Avui, què hem d'esperar pel que fa a aquesta calorada?
5: Avui, mira, baixen una mica les temperatures a l'interior, però a la resta del país, passant al litoral, prelitoral, sí, i també ponent, les temperatures continuen semblants a les d'ahir. Continuarem tenint valors de 38-39 graus al Pla de Lleida. A l'interior, 33-34, per tant, una mica menys que ahir, uh-huh, però continua sent força calor, calor intensa.
6: Però si ens engostiparem, ara.
5: I, a més, doncs, xafogó la costa, perquè també tenim humitats elevades.
6: I tant.
5: Llavors, de cara a la tarda, sí que podríem tenir algun ruixat dispers al Pirineu, també al Massís dels Ports, però en general avui poca cosa.
0: Per tant, a la costa xafogó, no?, amb aquesta humitat que dius.
5: Exacte, exacte, xafogó, sí. I de cara a demà torna a pujar una mica la temperatura, es mantindria també divendres, i sembla que de cara al cap de setmana...
0: Aviam, alerta, aviam, què passa
3: al cap de setmana? Digue-ho, no t'ho guardis.
0: Què passa?
5: Que és que la temperatura baixaria i es normalitzaria.
0: Oh. Home, temperatures normals! També ho celebrem tot, aquest programa, eh?
3: Però què vol dir normals, Ernest? Quants graus?
0: No sé, què, 33,
5: normals
0: 34, no?
5: Exacte, sí, 33, 34.
3: Estem aplaudint 33 graus.
0: 33.
4: Ja, ja, ja.
0: Nil Ferrés, moltes gràcies. Fins després. Per cert, avui ens parlaràs de l'eclipsi.
5: Exactament. Sí.
0: Avui, de 9 a 10, curiositats d'aquest eclipsi total de sol que viurem el 12 d'agost, un altre fet històric, no?
5: Exacte.
0: I com afecta aquest eclipsi total a les bestioletes, no?
5: Uh-huh. A les bestioletes, sí.
0: Ens pots avançar una curiositat? Una.
5: Una de curta?
0: Sí.
5: Doncs mira, els cants dels ocells,
0: sí,
5: s'ha estudiat que varien respecte al que seria el dia, tenen un so diferent...
0: Durant aquella estona de
5: l'eclipsi. Durant l'estona de totalitat, com si fos durant la nit, i a més s'ha estudiat que són sons,
0: sí,
5: com si tinguessin por o tristesa.
3: Oi, no!
6: Pobre!
0: L'Albert us farà el so d'un ocell trist.
6: Exacte, durant. Mira...
4: Ai, pobret.
3: Que és la Fórmula 1, això, ara?
6: Uau, màgic. Del màgic Alonso, que estàs Tom Martin. He fet una broma d'ocell.
4: Sí.
7: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com. Sense nosaltres viuries igual. Però series una persona més trista. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. Amb l'Ernest Codina.
8: RAC 105 Barcelona.
9: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
10: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pionars de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
11: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
12: Escupi.
11: Avui en fem servir moltes més.
12: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
11: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
13: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
14: Xarxa Hyundai de Barcelona.
2: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
14: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
15: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
16: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Informació sobre els vehicles i la seva circulació per la xarxa viària. Bon dia, Ferran Aràndiga. Molts embussos avui o què?
17: Bon dia, doncs de moment comencem la jornada d'avui dimecres destacant un accident a la BP-1101 que obliga a tallar la calçada en ambdós sentits de la marxa a l'altura del Bruc. Per altra banda, continua també la circulació intensa a la C-58 a l'altura de Ripollet en direcció Sabadell per un vehicle avariat que es troba a hores d'ara al voral. Per últim, destaquem també la congestió habitual que continua a hores d'ara amb força intensitat en tot el vessant Besòs i cada retruc, doncs també afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també continua aquesta congestió a la AP7 en direcció Tarragona, des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
18: Arriba el nou Omoda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.

0: ha tret disc, ha actuat a la final del Mundial i, a més, alguna de les seves cançons mítiques com aquesta sembla que no té caducitat, ha fet un llarg recorregut fins aquí i ha tret al cap Josh Fawad per fer-ne una versió molt actualitzada, ideal per les pistes de ball i per boomers com jo. Like a Prayer, passa un minut de 8:45, estàs escoltant el Matina Codina a RAC 105.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: I ara, a la ràdio, repassem el més destacat de la tele. Alan Lillo, bon dia.
2: Què tal? Bon dia a tots.
3: Hola, Lillo.
2: No sé si us heu preguntat alguna vegada com reserva taula en un restaurant una persona molt famosa.
0: Ah?
2: Clar, no. Tu què fas? Dius el teu nom, no?
4: Clar, perquè si no era mentida, no?
5: Spiderman, no?
2: Exacte. Doncs aquesta és la pregunta. Dona el seu nom i si a sobre qui reserva taula en un restaurant molt famós és chef,
4: ostres,
2: encara genera més pressió, no?
0: Clar.
2: És com dir, estic bé aquest, no? Doncs això li van preguntar a Carlos Arguiñano, a l'Hormiguero. És un moment que es va viure aquesta temporada i que ahir va repescar Antena 3.
6: Cuando llamo a un sitio que no he ido nunca, primero pregunto a ver si hay mesa. ¿Hay mesa para cinco? Joder, lo tenemos todo lleno. Y yo, joder, pues me alegro, felicidades. Y si me dicen, mesa para cinco, sí, ¿a qué nombre? Dice, le digo, Carlos Arguiñano. Y se quedan un poco así. Y yo, sí, soy Carlos. Ah, vale. Y bueno, y entonces ya por lo menos saben que voy a ir, porque si no hay sitios en los que entro y se ponen muy nerviosos.
7: Lo digo.
6: Digo, como si yo... Yo no soy chicote que va.
0: Ja, però jo, per exemple, això... Tu imagina't que estàs fent el programa, el Matina Codina, i has d'entrevistar el teu ídol número 1, no? Vull dir, hi haurà una pressió extra, no? O estàs jugant un partit de futbol de costellada i de cop l'agradaria hi ha Leo Messi. Jo entenc perfectament que els chefs, els cuiners, els cambrers es posin nerviosos quan entres tu, Carlos.
7: És verdad, família, buenos días. Bueno, a mí me pasan las dos cosas. Primero, que se ponen nerviosos y luego que se quieren reír todo el rato. Se piensa que todo el día...
3: Chiste, Carlos.
7: Es que era gracioso. Eso es un tío en la sala, dice, a ver,
3: ya verá.
7: En esta sala alguien se siente ninguneado. Y Santa Bruno dice, yo. Y dice, ¿en serio nadie? La Loli.
0: M'ha agradat molt, perdoneu, jo ja el veia un tio, a part d'una mica ranci i antic, el Carlos Arguiñano.
7: Muchas gracias. Estoy aquí delante.
0: Jo crec que hi ha adjectius molt bonics que et defineixen. Noblesa, humilitat, sí, perquè quan truques a un lloc on no hi has anat mai i hi ha la taula plena, no dius, soc Carlos Arguiñano perquè et facin un forat.
7: Correcto. Digo, me alegro mucho. Felicidades.
0: Bé, jo crec que ja no dona per més aquest document que hem escoltat. Anem per un altre, Lillo.
2: Sí, anem a The Kiss, on allà hi tenen el programa aquest de Tacaños Extremos.
0: Oh.
2: És una autèntica delícia.
0: Super tacaños.
2: Sí, això.
0: Sí,
2: sí. I en aquesta ocasió trobem una dona molt, molt estalviadora, massa, pel meu gust, que per no gastar té una pràctica una mica xunga.
8: Jamás me he gastado dinero en papel higiénico, para nada. Cuando tengo que hacer pis, uso un paño, uso un trapo, lo huelo un poco, si huele un poco lo dejo aquí. Cuando hago aguas mayores, cojo un poco de agua, así, un poco de mi jabón, el que os he enseñado antes, me lavo, uso el trapo y luego lo dejo en lejía para lavarlo. La gente que viene a mi casa, los invitados, me preguntan si tengo papel y nunca tengo. Me lavo con trapos, no hay más. A veces encuentro algo de papel higiénico, así que dejo un rollo para las visitas. Pero normalmente quien viene de visita trae su propio papel. No sé por qué, la gente se queda horrorizada.
4: Que una cerda,
0: por favor. Vas a menjar a casa aquesta senyora que et convida i allò per cordialitat dius, he de portar alguna cosa, i dius, sí, el paper higiènic.
4: Sisplau, porta't. O draps.
0: No cal olives.
4: Exacte,
0: ni patat.
4: O draps bruts.
2: Ah, clar, perquè tu d'alguna manera, si vas a casa d'aquesta dona, t'has de netejar el cul amb un drap. Però sí, no és un drap qualsevol, és el drap d'ella.
0: El seu drap.
4: El drap.
0: Que diu que a vegades l'ensuma a veure com està.
4: Sí.
0: Per fer el carregat, no?
4: Sí,
0: o sigui, o bé hi ha orina,
4: de rapillo,
0: en el millor dels casos, o bé... t'aixugues el cul amb lejía, perquè recordem que hi ha alguns draps que els deixen amb lejía, perquè
2: la imatge és molt desagradable.
0: T'equivoquis, se't desintegra
4: l'ojete. No, se m'ha quemado con la plancha, no?
5: Pots infusionar-lo, també. Sí.
2: Fa una cosa que és molt interessant, a favor d'ella, i és que el drap és blanc. Vale. Llavors, clar, ella veu, també, visualment també veu com està, no?
0: Tu quan trigaries a arrujar, si vas a aquesta senyora, Lillo, tu que ets el més escrupulós de l'equip?
7: No, res.
4: Que guapo seria fer-li la broma a l'Alan. Aguanta això i li tires el drap.
2: Com la broma aquella dels lavabos que estan oberts per baix, no? Que es veu una mà amb una mica de nocilla.
0: Ah, prou.
2: Passant-se un paper.
4: Que no ha hecho la mili, tu, Alan. Has tenido que limpiarte con herdeo.
0: Bé, anem a un terç una mica més agradable, com és l'amor.
2: Sí, que maco, que és l'amor quan és de veritat. Crec que no és el cas del que ve a continuació, de First Dates. Un home, no sé què en penseu vosaltres, però sembla que no li agrada la dona a la que li han posat en el programa. Ai. Igual m'estic precipitant, però m'atreviria a dir que no li acaba de fer el pes.
9: Físicamente, no mi tipo. No mi tipo, así, viéndola así, no mi tipo. Hubiera preferido que hubiera sido una mujer sin hijos, ya que soy una persona que viajo y no me gusta tener esas cargas, ¿vale? 13 años sola, son 13 años, ¿eh? No, es muy difícil tener una relación estando 13 años sola. Es que no es mi rollo, me gusta más el rollo más, ¿cómo te digo yo? Más de barrio, más, no sé, más así de barrio, más chuleta. Es que no es mi tipo, ¿sabes? Ya, no sentí nada. De verdad, debe ser que soy muy frío.
0: Es passa. L'hipòcrita aquest, tota la cita dient que no és mi tipo, i després els tanquen en aquella habitació fosca i es mengen la boca.
4: Una cosa.
0: Quan portava tota la cita dient que no era el seu tipus, que si tenia fills, que si portaven 13 anys sense relació, i al final el tio encara es tanca allà, el molt guarro, a menjar-li els llavis.
2: Una cosa no treu l'altra, pots anar calent com un all i que no t'agradi la persona... A nivell personal.
0: És coherent. No. I li dius, mira, no ets el meu... Perquè és que no li diu a la cara. Això ho diu en el confessionari tota l'estona.
4: Exactament. A mi me pasa eso. Y encima pago, imagínate.
7: Home, perquè tots aquests que van dient tot això, després els has de veure. Que els veus a ells i dius, bueno...
4: Ja. No, si amb la veu ja més o menys et fas una figura mental.
7: Serà que tu ets el tipus d'ella, també.
4: Ara.
0: Bé, Lillo, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: 7 minuts i les 9.
1: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos.

0: artistes que va pujar a l'escenari de Cibeles per celebrar la Copa del Món. Al costat de Belinda l'estem escoltant amb les 12.
1: ¡Ay, mi madre! ¡Viva España!
2: Y ahí está ese escenario de la Roja.
1: La segunda estrella, Pepe, Manu.
0: Va, ja està celebrat, ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. Jo crec que ja hem arribat al cupo, no? De
2: vamos a cantar todos aquello de yo soy
3: español.
4: Calla, Mar.
5: No, jo no era,
6: No és el costum.
0: No, mira, parlant de cantar, ara sentireu cantar el Xavi Cazorla.
6: Ah, sí?
0: La cançó de comiat d'aquesta temporada 25 del Matí Nacudit, 25-26.
5: Home! Que bé la canta!
0: La cinquena que portem ja, i encara n'hi haurà una més com a mínim, perquè tornarem el 31 d'agost. Divendres marxarem a desconnectar una mica, a fer un KitKat, a recuperar forces i sobretot a fer una mica el gandul.
2: KitKat, vale.
0: Sergi Ferrer, explica'ns una mica quina és la cançó que dediquem als nostres oients.
6: Bé, vam estar pensant molt i al final vam decidir que si alguna cosa ha tingut aquesta temporada és que ha sigut una temporada loca, perquè han passat moltíssimes coses. Entre guerres, el preu de la benzina, el Mundial, el Tocar a Nessuena...
5: Home!
6: Llavors vam dir, calla, si ha sigut una temporada loca, per què no cantem una cançó que també estigui loca?
0: La veritat és que hi ha hagut molts matins bojos en general, no? I ara toca descansar d'això. Parla aquesta cançó que hem versionat al matí, Acudina, va per todos ustedes. Ole!

0: Vale, pues ja estem.
1: Bueno, encara no, que queden dos programes i mig. El de demà, el de demà passat.
2: No queda res.
1: Una cançó que em genera sensacions contraposades.
3: Per què?
1: No, perquè és un temazo, però quan veus el videoclip i veus segons quines imatges dirigides per la nostra Steven Spielberg, que és Marc Puga, especialment alguna coreografia que intenta ser sexy... No,
2: esteu, alguna, a mi m'agrada, eh?
1: Alguna panxeta que treu al cap en algun frame concret del videoclip.
2: Esteu molt monos. Ahir m'ho mirava i deia, mira, el meu germà, de fet, li vaig ensenyar, dic, mira, Víctor, el vídeo. I el mirava, i em mira i em diu... Ai, els trobaràs a faltar. Com, dic, ai, pues, saps? Com dic, mira, que mono.
4: Som com una altra família.
2: Estem, clar.
5: Els veus més que el Víctor.
1: Treu el nostre Instagram, @RAC105, el tenim fixat. És el primer post que hi ha, és el videoclip d'aquesta cançó de comiat de la temporada 25-26 del Matina Codina. Ara hem de fer una pausa per la publicitat, però quan tornem Marc Puga posarem sobre la taula el gran debat,
2: debat de
1: l'any, diria jo.
2: Sí. El tabac, a favor o en contra amb aquesta llei antitabac. Tenim una història a Instagram, ens esteu enviant molts comentaris que llegirem ara a les 9 per saber també els oients, vosaltres, els seguidors, què opineu sobre la llei antitabac.
6: La polèmica, no? Pon l'enquesta, vale? Venga,
2: sí, està puesta, està puesta.
1: Està colgada i ara només falta que tu entris i donis la teva opinió, perquè en democràcia, si no opines, no et pots queixar.
2: Exacte.
1: Sentirem, per exemple, les veus de la fumadora...
2: De la meva mare? Sentirem de la meva mare?
1: Ara m'he oblidat del nom.
2: Anna.
1: L'Anna.
2: La mama Puga. La meva mare. I escoltarem la veu de la meva amiga més fumadora, també.
1: I també de l'Alejandro del bar, perquè hi ha un sector que ha alçat la veu en contra d'aquesta llei antitabac, que és el sector de l'hostaleria.
2: Home,
1: Ja, clar, hi perden més que hi guanyen amb aquesta aprovació.
5: El Ricky Martin va cantant de fons.
1: Sí,
2: perquè és una vida loca.
7: Crec que ens hem perdut.
8: Sí, sort que he portat festucs.
9: La teva vida necessita l'Esto. 250 grams de festucs a 2,75. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
10: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
12: Carglass canvia, Carglass repara.
13: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
14: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
15: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona. Ocasión
16: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
17: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
18: Shakira. This is Brittle Boy.
19: Matina Codina.

0: convida a sortir a ballar. De ritme tropical, bones sensacions, aquest Dai Dai de la Shakira, en col·laboració de Burna Boy, que, com la mateixa Copa del Món, jo crec que és una cançó daurada. Li ha portat molta sort a la colombiana i també molts calés. De fet, actualment continua de gira als Estats Units. Va actuar l'altre dia al MetLife Stadium de Nova York i ara ho ha fet al Barclays Center de Nova York amb col·laboracions com la d'Ed Sheeran, Taylor o Burna Boy.
1: Que cosa per cert, ara que va actuar fa poquet al final del Mundial i que també suposadament havia actuat a l'inici amb molts usuaris d'internet que el que han fet és la comparativa de la primera Shakira amb l'última.
2: Ui, la comparativa.
1: Però podríem dir que és veritat que la primera no era ella.
2: Era ella.
1: Era ella.
2: Hi ha uns moviments que dius, aquesta és la Shakira. I hi ha moments en què els ballarins la tapen. Del plano principal de la càmera que dius, és estrany, no?, que els ballarins es posin a ballar davant d'ella. O sigui que...
0: No, 9 i 6, ja està. No, enterrem el tema perquè hem de ara sí posar sobre la taula i abordar la llei antitabac.
3: Fumando espero al hombre a quien yo quiero.
0: Mar Puga, sentirem opinions dels nostres oients i també de testimonis que has pogut recollir tu mateix.
4: Sí, perquè estem parlant d'aquesta llei antitabac que diu adéu al tabac a les terrasses dels bars, dels restaurants, les cafeteries, també altres espais com les platges, les piscines, els concerts, els festivals, bàsicament...
5: Fenomenal,
4: Toni, tu estàs a favor, eh?
5: No hi ha res pitjor que estar a la platja i notar l'olor del tabac d'una persona que a més pot estar un quilòmetre de distància, perquè si l'aire et ve cap a tu, te l'empasses igual.
0: Ni a les parades del bus i també tampoc podran fumar els menors de 18 anys, entre altres mesures.
4: Bàsicament, moltes restriccions amb el tabac i hem preguntat, doncs, als nostres oients, als nostres seguidors, què opinen, i tenim moltes opinions diverses. Anem a llegir-ne unes quantes. Ens diuen, perfecte, ja era hora. Una altra, la Eva diu, no soc fumadora, però sempre hi ha amb gent fumadora, i això no s'hauria de prohibir.
2: Uh-huh.
4: Estic molt d'acord. Jo, com no soc fumadora, m'està bé. Una altra persona ens diu, per mi perfecte, soc exfumadora des de fa 18 anys. Home, també els exfumadors jo crec que és un avantatge perquè evites aquest fumar social, no?, que a vegades vas als bars.
0: Ah, però també aquest exfumador que de cop i volta es torna antitabac, escolta'm, recorda qui va ser fa uns anys.
2: No? Però està bé, això, home, és com que abans eres nazi i ara ets antitabac.
4: Exacte.
0: Jo estic, en general, en contra d'anar-ho prohibint tot.
4: És que és això, estem
0: prohibint tot. Tota l'estona estem prohibint tot. Escolta'm, és a l'aire lliure, el fum se'n va amunt.
4: Ja era hora.
2: No, se'n va amunt, Ernest. No se'n va amunt, se'n va a la taula del costat, sempre.
5: Se'n va al meu nas.
2: Hi ha més la imatge aquella de fumador, que no dic que siguis tu, de persona que creu que per no molestar ha d'estirar molt el braç i té el braç a la taula del darrere, saps? I el de la taula del darrere està com dient... Okay.
6: Està al teu, Sandré.
0: També hi ha gent a les terrasses, ja sé que no és nociu per la salut, o sí, per la salut mental, que crida molt, per exemple.
2: Xatós.
0: Doncs prohibim-ho també.
2: També s'hauria de prohibir.
0: Aquests crits, aquests riures.
2: Que passa que ets tu també, Ernest.
6: Sí, també t'interpel·la, això.
4: Hi ha gent que ens parla de la salut, també, perquè ens diuen, genial, prou de perjudicar la meva salut sense haver-me donat permís, perquè, clar, volgués el fum, però és bo. Aquest m'agrada bastant, perquè diu, totalmente en contra. El humo de los coches no molesta. Y los niños liándola, correteando por la calle tampoco.
6: Si es que no estem en contra de prohibir cotxes i nens, tampoc.
7: Te lo ha escrito Juan del Val, ¿verdad?
4: Ja estan tardant en aplicar-la. Em sembla genial. Una seguidor ens diu... Això no ho complirà ni el Tato, que també això és un altre. Com ho regules? O sigui,
0: home,
4: poden multar i tal, però...
0: Que també els de la restauració els tocarà fer de policies, que pobres ja prou feina tenen.
1: Escolta, estem carregats de punyetes. Jo me'n recordo, doncs, quan era petit, que anava al Camp Nou, a l'estadi del Barça, o abans el de les Corts,
2: sí.
1: I anava, doncs, amb el meu avi, i estava tothom fumant puros. Mm. Et fumava el puro el teu avi, el del davant, el del darrere, el del costat, i no passava res.
2: No passava res.
1: Era ambient de futbol. Collons. Puros!
0: Mar, anem a escoltar la veu, en aquest cas, de gent del teu entorn que fuma, va.
4: La meva mare fumava molts anys.
2: Ole tu huevo.
4: Fumava molt. I ara ja fa un any i mig, més o menys, que ho ha deixat
6: heavy.
0: Molt bé.
2: Nunca es tarde para recuperar el hábito.
4: No l'aplaudiràs tant. Jo sé que estimes molt la meva mare, però la seva opinió és contrària a la teva.
8: Bon dia, vagi per davant, que sóc fumadora que ara ho ha deixat fa un temps i que porto un any i mig sense fumar, però vamos, amb aquesta cigarreta de tabac m'estan agafant ganes de tornar a fumar. Què és això de prohibir fumar a l'aire lliure a la pobra gent? O sigui, ho trobo fora de lloc totalment. Ja és que sóc antiprohibicions, però és que estic indignada, però indignadíssima. Hem passat de, no, de fumar els ascensors a no poder fumar amb una terrassa a l'aire i ja prenent una cervesa. No hi ha dret. Fuma, no sé, bebe, no sé. A veure, no. Una cosa és donar, jo crec que s'ha de donar, doncs, el tabac és dolent, però no és dolent tampoc el fum dels cotxes, que no contamin, no pol·lucionen, doncs nada, prohibim els cotxes i anem tots a peu. Anem amb els carros, tornem enrere. Estic molt cabrejada. Petons a tots i felicitat pel programa.
0: Perdona, prohibim els plataners que deixen anar pol·len, també. Talem-los tots.
9: I la vacuna va prohibir-nos també.
5: Escolta, fes una forta abraçada a la teva mare.
4: I tant, de part teva, Lluís.
0: De tot el que ha dit, el més important és l'abraçada.
4: Sí, és el que compta. He parlat... No, que he parlat també amb una amiga meva, la més fumadora, que no és només amiga meva, és també amiga de Xavi Cazorla, una mica, escoltem-la.
10: Hola, Marpuga, bon dia, RAC105. Pues em sembla fatal que no deixin fumar a les terrasses, a la platja. Em sembla molt, molt, molt malament. A veure si ho arregles, Marpuga.
2: Home, no fuma.
6: És fumadora, ella?
0: No. Aquest àudio és un bon àudio per acabar amb la xacra del tabac.
2: Sí, no?
0: Perquè
2: escolta
0: perfectament les conseqüències de fumar-te dos cartrons a la setmana.
2: A les caixes haurien de posar un botó que soni aquest àudio, saps? Com per evitar que la gent fumi.
11: Que dulce voz como una melodía infantil tenía esta muchacha.
5: Mare de Déu.
0: Escoltem la reacció del nostre barista de capçalera, que és l'Alejandro del Bar de Baix. Té una terra on jo he fumat moltes vegades. A veure què pensa l'Alejandro.
12: És una vergonya el que se'ns està fent al gremi d'hostaleria amb la prohibició d'un negoci privat. Ja no et fan pagar la terrassa, els metres quadrats, el número de taules que tens a la terrassa, i un llarg, etc, que és més llarg que comptar els gols de Leo Messi, que ara també t'estan dient, fins i tot, senyor, vostè pagui tot, que nosaltres li diem com ha de fer les coses. I si no les fa, encara que sigui el seu establiment, el multarem. La vergonya és magnànima i a mi em sembla estupendo. Estupendo que vulguin prohibir fumar, però a zones públiques. Perquè després què passarà? Ja us ho avanço jo, us ho avança el Diagonal 477. Passarà que, no, a l'establiment no, però a quatre passes sí que es podrà fumar. Clar. Llavors allà es podrà fumar, la gent amb el vidre a fora, llavors et multaran perquè el teu establiment està deixant que algú s'emporti la cervesa amb el got de vidre a la cantonada.
0: És un galimaties, és indignant. Vinga. Estic amb tu, correcte, Alejandro. Sí,
11: correcte, feta la llei, feta la trampa.
0: A més, perdona, jo tingués un bar i m'aniria directament a l'administració i crec que els insultaria. Perquè no, amb tot el tema del tabac, primer, es podia fumar a dins. Després hi va haver, abans de prohibir fumar als interiors, hi va haver aquella etapa intermitja en què van habilitar uns espais.
2: La mampara, no?
0: Hi va haver unes inversions de la hòstia que no va servir per absolutament res. I ara, per mi, l'opinió d'Alejandro és totalment certa, perquè sí que es podrà fumar a unes passes de la terrasseta, jo m'emportaré la copa, no em deixaran, o no em veuran, passarà a l'urbana, ens muntarà, la qüestió és recaptar pasta. I això és així, ja està.
2: Però també
0: prohibim el tabac.
2: Però la solució és fumar-los abans o després, diguéssim, no? O sigui, de canviar
0: el bar... Si m'agrada combinar el cafè...
2: Bueno, a mi m'agrada masturbar-me esmorzant i no ho faig.
0: Dius,
2: hola!
0: Què dius, boig?
4: Que ric!
2: No ho he fet mai.
6: Fes-ho a quatre passes de l'establiment, com s'ha fet tota la vida.
2: Amb el got a la mà.
6: Amb el vidre davant. Oh.
0: Però, per exemple, a mi m'agrada molt combinar el cafè amb el piti, pues, perquè m'agrada el gust.
2: En got de plàstic es deu poder. Si tu la manes per emportar, es deu poder, no?
6: El Xavi enviant un àudio dient hola, sóc exmasturbador des de fa 18 anys.
4: Vull acabar amb un missatge d'un oient que diu contamina més el PSOE que un piti a una terrassa.
6: Ja està, oh, arribat a l'audit.
4: És una mica... Sí, en resum.
6: Molt, més enllà de sistema a favor o en contra, molt neutrals els tres testimonis amb tres punts de vista completament diferents.
4: Has dit
11: ni de derecha.
6: Ha escrit a l'Eduardo Inda, que enviï el currículum quan vulguis.
0: Gairebé un quart de 10 del matí. Per cert, el tema el anirem debatent fins a les 11. És a dir, si teniu més opinions, ara obrim el WhatsApp ja. Obrim el WhatsApp.
13: 608-71-7141.
0: 608-71-7141. Aquesta és Aitana. Està molt de moda, aquesta dona. No sé si l'heu vist cantant Superestrella també per celebrar el Mundial.
6: Quietes,
0: això es diu Connexió Psíquica i al setembre la tindrem 4 dies a Barcelona.

0: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Teniu dos dies per fer-ho perquè el divendres marxem de vacances i tornem el 31 d'agost. Encarrega la teva trucada a desperta@rac105.cat. Ara volem parlar amb l'Anna. Ai, espera't. Anna, bon dia.
2: Estamos llamando.
1: Sí, estem trucant.
3: El comodín de la llamada perquè, de 50 por 15.
1: Perdona, es veu que el dia 26, que això serà dilluns, no? No, diumenge, és Santa Anna, que hi ha molts pobles que celebren la festa major.
4: A l'Estartit es fa, perquè és la patrona.
1: Hola, Anna.
5: Bon dia.
1: Soc l'Ernest Codina, el que més matina en directe per tot Catalunya des de RAC 105. Com estàs?
5: Ah, jo bé.
1: El què, perdona? Que bé, que està bé.
5: Bé. Digue'm.
1: Sí. No, la teva filla Gemma, que ens ha enviat un correu electrònic aquí al programa, perquè et felicitem perquè diumenge és Santa Anna, no?
5: Sí.
1: Què en sabem de la història de Santa Anna? Per què la van beatificar a l'Anna? Tens idea d'això o no?
5: No.
1: Però és festa gran a casa teva, no? És una gran festa, no?
5: Bueno, mira, de moment ja farà 52 anys que ens vam casar. El meu home es diu Quim i jo em dic Anna.
6: I m'agraden molt les patates.
5: Imagina si n'hem fet de coses en tants anys.
1: Carai, tu, escolta, i què tal amb el Quim després de tants anys?
5: Bueno, bé, eh? De moment encara anem bastant bé.
1: Com és que l'aguantes encara?
5: Bé.
1: Com és que l'aguantes? És a dir, quines són les seves les virtuts del Quim? Volem conèixer el Quim, també.
5: Oi, el Quim és, bueno, és d'aquell estil més d'aquella època.
7: És d'Armes Tomar, que en deien.
5: És d'aquella època encara, sí.
1: Encara el continues trobant igual d'atractiu, el Quim, amb el pas dels anys, o no?
5: Home, és que ha sigut sempre molt guapo, eh?
1: Sí, eh?
7: Fixa't.
5: Ostres, l'altre dia vaig sortir a esmorzar amb una amiga.
1: Anècdota.
5: I em ve un company seu i em diu: mira, Anna, mira, dic, goita el Quim, quan se m'anà a l'Emili, era un model, era impressionant. I aquest noi em deia, era guapo, hòstia, sí, era guapo, era guapíssim.
1: Ara.
5: No, encara ho és. Oh.
1: I tant, no. Doncs escolta'm...
5: Home, encara ho és, eh?
1: Doncs espero que estigueu molts anys igual de feliços. I la teva filla ens ha dit que de part seva, dels avis, doncs què més... Això. No, que moltes felicitats, que t'encanta que et felicitin i que aquesta trucada, doncs, que segurament et farà feliç, que gaudeixis...
5: Molta.
1: Encara més de la vida del que ja ho fas, eh? Que
5: molt,
1: facis tot el,
5: Déu,
1: el que et vingui de gust i diu... I el meu pare, el Quim, que és bastant limitant, perquè no li agrada sortir... No li agrada sortir,
5: no?
1: Això seria una cosa a millorar per part del Quim, no?
5: Sí, però bueno, ara ja és igual.
1: Digues.
5: No, que ja m'he acostumat i a casa ja estem bé. Tampoc m'agrada una mica més que ell, a mi, de sortir, però tampoc sóc massa així, eh? Una mica més que ell, sí, però bé, ja m'hi he acostumat. No canviaré per això.
1: Escolta'm una cosa, Anna, si un dia el Quim et diu que no vol sortir i el que sigui, m'ho dius a mi... Perquè m'han dit... Sí, perquè m'han dit que tu i jo fotríem bones migues perquè t'agrada molt menjar i beure com a mi, eh?
5: Ah, això sí.
1: Sí,
5: eh?
1: Sí.
5: Això és que és els millors pres de la vida, eh?
1: Sí. D'on ets tu?
5: Tu ostres, menges...
1: I tant.
5: Digue'm.
1: Estic completament d'acord. Tu d'on ets, Anna?
5: Sí. Jo som d'aquí, Molins de Rei.
1: Molins de Rei. Mira, el poble de l'Ausart.
7: La Mònica Ausart.
5: Sí,
2: veritat,
5: sí,
2: la Mònica.
1: On em portaries a menjar, tu, Anna, d'aquí, Molins de Rei?
7: Al bar Molins.
5: Bueno,
1: no, aviam...
5: d'aquí, Molins de Rei, mira, només un esmorzar, si ens vols, comencem per l'esmorzar, eh?
2: Sí.
5: Aquí sota casa, hi ha un lloc que es diu a Calmingo. Ai, ja li vaig a propaganda. I esmorzem de conya. No hi vaig gaire perquè... Mira, perquè no sóc gaire de sortir, però cada tant en tant amb alguna amiga anem a esmorzar, anem. I aquí a Molins, doncs, ara mateix no t'ho sabria dir,
1: bueno,
5: perquè tampoc no hi vaig mai.
1: Però Calmingo ja té nom de bon menjar, de bon menjar,
7: d'esmorzar de forquilla,
1: esmorzar de forquilla i un bon
5: menjar. Això, sí. I ara per la fira, sí. No veniu mai per la fira?
1: No, benvingut. Mira que ens ha convidat la Mònica. Bueno, escolta, ja vindrem. Un petonet, Anna, que tinguis un bon sant, carinyo.

0: Moltes gràcies, moltes gràcies. Bon dia.
1: Aquest brindis per tu, que vagi molt bé.
2: Maria.
1: La deixem aquí. L'Anna, que entra al sorteig de llet nostra, el sorteig que farem divendres.
3: Olé!
1: De 30 litres de llet, amb totes les seves varietats. I un pack de diversos potets de làctics de llet nostra, així com un doble quit esmorzar amb dues culleretes.
4: Ostres, tu.
1: I dos bols de ceràmica per començar cada dia amb el Matina Codina i llet nostra. Per cert, de seguida el temps, i també parlarem, Sergi Ferrer, amb el responsable d'un bar de Ribes de Freser.
4: Sí, amb el David, que ahir a l'hora d'esmorzar de sobte es van girar cap a l'entrada i els va entrar un animal que no us diré quin és.
5: Ai, quin?
4: Intentant demanar un cacaulat i un croissant.
3: Què dius?
6: Una balena.
4: Un animal.
7: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
8: Tanta simpatia no pot ser obra d'una intel·ligència artificial.
9: Matina Codina.
8: Un programa fet per persones de carn i ossos.
9: Felicitats pel programa.
10: Con Línia Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
11: Valorado.
10: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
11: 100% asegurado.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Avui a dia, descobreix les hamburgueses World Burger Argentina i Itàlia per només 2,50. Exclusiu a dia i a dia ponés.
13: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
14: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
13: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
14: Truca al 900 903 743.
15: Verisure. Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito, perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
16: Ocasión Plus.
17: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
18: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
19: Lo peor de la profesión, lo peor. Entonces no sirve ni para colaborar.

0: Fica Flowers, un dels grups en català amb més bon estat de forma. Aquí els tenim amb que no s'acabi l'estiu, tot i que... Nil Ferrés, bon dia.
1: Bon dia.
0: Espera't. Ara sí, Nil Ferrés, bon dia.
2: Bon dia.
0: 3 de 3, eh?
3: El Nil ja riu perquè t'ha passat cada vegada que vols parlar i no se t'escolta.
0: Sí, no, mira que estem a un estudi nou i encara he d'agafar nous hàbits. Nil, potser sí que voldrem que s'acabi l'estiu, com continuïn aquestes temperatures i es vagin succeint les onades de calor, perquè comencem a estar-ne molt tip. Suposo que la gent se't queixa, no, Nil Ferrés, d'aquesta
2: sí,
0: calor,
2: sí,
0: no?
2: Sí, tothom es queixa, tothom, d'aquesta calor, sí, sí.
0: Perquè fins i tot tu que ets del Berguedà, a Berga també pica, no, o què?
2: A Berga pica, pica, i aquest estiu hem tingut pics de 39 graus, eh?
4: Ui, increïble.
0: Sí. Pot ser que comenci a ser necessari un altre bon ruixat, unes ruixadetes anirien molt bé ara.
2: Anirien de fàbula.
0: Pel terreny, per les reserves d'aigua, no?
2: Exacte.
0: I també no. per refrescar una mica, digues, Francesc.
3: No, que no n'hi ha a l'horitzó de pluges, Nil. Estem mirant mapes...
0: Esteu mirant mapes, tu i el Nil, eh?
3: Ah, sí? No hi ha manera de veure, doncs, que s'apropi algun tipus de ruixat, ni que sigui dispers.
0: Ni que sigui de granotes, no? Algun tipus de ruixat, no?
3: Imagina't, sí. Has fet una broma molt bona a la meteorologia.
4: Era bona.
0: Perquè, podries... mira, és que ara m'ha semblat curiós el tema. Quin és el ruixat més estrany que tu coneixes que s'hagi produït d'objectes? Objectes estranys.
2: Ostres...
0: De peixos, no? De
2: sí, tempestes de peixos hi han hagut al sud d'Itàlia. Recordo un any que hi va haver una tempesta de peixos.
0: I els italians estaven con la paella, no? recogiendo llobarros. No?
4: Eren de Màlaga. Sí.
2: No, poca broma. Això normalment passa quan hi ha alguna mànega marina que fa xuclar els peixos que hi ha nedant per la superfície, llavors els xucla cap amunt i els dispersa i els tira i cap a la costa.
5: Bueno, el Pedro Sánchez ens va prometre una lluvia de millones, no t'acordes?
4: I està al caer.
5: Aquesta va estar molt bé.
0: Aquesta també l'espero jo.
4: Quan Nil diga que llueve, llegarà uns millones, no?
3: No, perquè caiguin milions a través del Pedro Sánchez, ha d'haver-hi una condició sine qua non.
5: Veuràs tu, ara.
3: I és que siguis immigrant.
5: Ala!
3: Ah, no podeu ser il·legal, de poder ser delinqüent. Aquest sí que té...
5: Mira el Nil, com està d'acord.
0: Reconduïm la secció perquè no sé com hem acabat parlant de política. Nil, quin dia ens espera avui els pròxims dies? Ah.
2: Doncs avui les temperatures afluixen una mica a l'interior, però la resta, la façana litoral, prelitoral i també a Ponent, continuarem amb valors semblants als d'ahir, 38-39 graus al Pla de Lleida. De cara a la tarda, potser algun ruixadet dispers al Pirineu i també al Massís del Port, poca cosa en general. De cara a demà i divendres, la temperatura torna a pujar, ens tornarem a acostar a valors de 40-41 graus cap al Pla de Lleida, i el cap de setmana sembla que notarem una baixada dels termòmetres que ens situarien ja cap a valors més propers a la mitjana.
0: Demà al migdia, l'equip del Matina Codina, anem a celebrar que s'acaba la temporada dinant a Can Jovany.
4: Hola, família!
0: Nando, bon dia, Nando!
4: Bon dia, com esteu, família? Esteu preparats o què?
6: Sí. Home, i tant! Home, esperes,
0: ganes de tastar els teus plats, la veritat.
7: Escolta, Nando, que sàpigues que aquí l'equip no només està preparat per menjar, sinó que s'estan discutint a veure de com aniran vestits.
6: Home, hem de venir guapos, valen, no, Nando?
4: I què, quin és l'outfit?
6: Jo li he dit als nens que vagin amb camisa.
4: Valen, està bé la camisa, que tenim gent important.
0: Sí, home, hem d'anar d'etiqueta, que té una estrella Michelin.
4: Valen.
3: Que tinc una estrella Michelin.
6: Sí, vàries.
0: No, vull dir, potser el vermut a l'aire lliure ens l'estalviem, no, demà al migdia.
2: Home, farà calor, farà calor.
0: Farà calor. Va, doncs anirem directament a dins, eh? Perquè no podré fer ni el pit i ja, llavors ja no val la pena.
5: És culpa del Pedro Sánchez.
0: Sí, Nil, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
4: Hola.

0: dels noms propis de l'EDM cançó per celebrar, per aixecar els braços, per saltar, tremendo hit estiuenc. De fet, es diu Sama.
1: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: A aquesta hora del matí us volem presentar el David Torrecillas. El David Torrecillas és propietari del bar Gusi de Ribes de Freser, al Ripollès.
2: Volem.
0: A veure, us vull explicar que ahir, aquest dimarts, una vaca, bueno, un toro, de fet, un toro, va entrar dins d'aquest negoci, d'aquest bar Gusi de Ribes de Freser. De fet, l'animal va ser gravat per les càmeres de seguretat, va estar a l'interior del local uns 20 segons, i ara volem tenir més detalls amb el David Torrecillas, que és el propietari d'aquest bar Gusi. Bon dia, David.
3: Hola, bon dia, bon dia.
0: Un aplaudiment pel David.
4: Bravo!
0: D'entrada, David, suposo que aclaparat, perquè avui ets un dels protagonistes, t'està trucant tothom, no?, per parlar d'aquesta notícia.
3: Sí, sí, està trucant tots els mitjans d'arreu d'Espanya, estan trucant per interessar-se per aquesta notícia així graciosa, vaja.
0: D'arreu d'Espanya, eh? Quin és el mitjà més estrany, més recòndit, més curiós que t'ha trucat, per exemple?
3: Bueno, Antena 3, La Sexta... Ai, bueno, tot tipus de... Tot.
0: Sí, sí. Claro. Escolta, com és possible que un toro entri dins d'un bar? Va entrar per la porta normal o per on va entrar el toro?
3: No, no, sí, sí, va entrar per la porta principal de la cafeteria. Com un client més, vaja.
5: Què passa, xaval, eh? Antoñito, pobre de siempre.
0: I com és que es va desviar? D'on venia aquest toro?
3: Bueno, aquest toro venia perquè hi ha una explotació agrària que és veïna nostra... I fan passar els animals doncs, des d'una vessant del riu cap a l'altre perquè tenen camps i perquè mengin els animals. I és una pràctica habitual, cada any passen diverses vegades.
0: Però és el primer cop que t'entra un toro dins del bar, no?
3: Sí, sí, fins ara no els havia donat per entrar, vaja.
5: Sí. Ja m'imagino el que se deu haver demanat, un cafè sol. La llet la posa la meva dona, la vaca.
4: Exacte.
5: Va fer un tallat.
0: Escolta, quina va ser la reacció de la clientela, David?
3: Bueno, una mica, no sé, impactats. Ni va haver que es van aixecar el tamboret, ni va haver... Bueno, tothom assombrat i atents del que es podia esdevenir, perquè, clar, si aquell animal es hagués posat nerviós o hagués començat a envestir o alguna cosa, clar,
0: sí.
3: Vam passar uns moments d'incertesa, no? De dir, a veure, ara què passarà aquí?
0: Sí,
3: sort que un cambrer nostre, que es diu Samuel, va actuar superbé i es va encarar el toro, però amb molta tranquil·litat.
0: Hola!
3: Bueno, es va encarar, es va posar davant d'ell, sí. Però molt tranquil i va tenir una actitud molt bona i el toro pues, es va girar,
0: sí.
3: I va tornar a sortir del local.
0: És que estic veient les imatges i veig l'actitud del cambrer que s'hi acosta no, en cap moment amb una actitud desafiant, sinó li va com a demanar explicacions al toro. I el toro gira cua i surt amb tota tranquil·litat cap al carrer.
2: Com fer fora un borratxo, plan, no? De dir-li, ja has begut prou, sisplau, t'acompanyo a la porta.
3: Sí.
0: Perdoneu que m'he equivocat. Home, no sé si avui esteu notant al bar Gusi de Ribes de Freser un augment de la clientela. Com tens el WhatsApp? Quina està sent la sensació tu com a propietari del bar amb tota aquesta notícia?
3: Bueno, el WhatsApp de veritat que està traient foc perquè no para, ara mateix ja m'estan trucant i no para. Portem un dematí atenent a tots els medis, però la cafeteria és pues, normal, un dia normal i corrent.
0: Molt bé, ara penjarem el vídeo. Fem el favor de penjar el vídeo a l'Instagram de RAC 105. Ja que estàs en antena i que ahir et va entrar un toro i us va fotre aquest susto, com a mínim promocionem el bar, no? Quina és l'especialitat del bar Gusi? Perquè qualsevol oient del matí acudina de RAC 105 hauria de fer-vos una visita, més enllà de l'experiència animal, diguem-ne.
3: Bueno, nosaltres fem hamburgueses, fem entrepans, fem plats combinats. El nostre, més que res, és donar servei a tot el que puja a fer esports a l'aire lliure.
0: Sí.
3: I bueno, estem també així una mica ambientats amb curses de muntanya i esports d'aventura, vaja.
0: I que la gent no pateixi, que això no tornarà a passar, teòricament, no?
3: Sí. Esperem que no. Pel bé de tots.
5: Un cartellet de prohibit els toros. Exacte. Perquè ells els vegin i ja no hi entren.
0: Exacte. No sé si feu carpaccio de vaca o rabo de toro.
3: No, però...
0: No.
3: No, no, però les hamburgueses són de 100% de vedella, vull dir que...
0: Doncs, escolta, jo quan pugi un dia a agafar el cremallera cap a Núria i pari aquí arribes, us vindré a fer una visita i et saludaré, David. Moltes gràcies per atendre el Matina Codina i, escolta, t'anava a dir felicitats, però no sé ben bé per què.
2: No,
0: és
2: un
0: que per la moguda.
2: Una abraçada.
0: Per la...
3: Moltes gràcies.
0: Sí. Una abraçada, David. Moltíssimes gràcies.
3: Bé, moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
3: A vosaltres.
0: Poseu un accent 5 al bar, eh? Poseu un accent 5 al bar, home.
3: Sempre.
0: Suposo que els hi diu el mateix a totes. Déu-n'hi-do, eh?
2: Que bonic. Imagina't un toro entrant aquí a l'estudi, ara que és nou tot.
4: Ai, mi madre, que bonito.
5: Jo m'agobio amb un mosquit.
0: Home, l'únic que es reaccionaria bé seria el Nando Jovany.
4: Valent.
0: Entra un toro allà.
4: Jo abans que entri ja me l'estic cardant.
6: Animar fa alguna cosa, eh?
5: Vols dir menjant, eh?
2: Menjant. Us heu trobat mai per la muntanya?
6: No.
2: Sí. Un ramat, sí. Jo sí. I...
0: Caga molt.
2: Pudir.
0: Caga molt.
2: Sí, eh? Perquè et miren amb una buidor d'ulls que dius, m'està amenaçant o m'està mirant...
7: Perquè tu no te consideres espanyol.
4: Ara pateré un sarassa.
7: Cualquier espanyol que ve un toro piensa tu huevo ahí y le echa un capote, claro. ¿No? Interactúa con él.
0: O sigui, tu entra el toro al bar y lo primer que fas es fer-li un capote.
2: Tocar-li els testicles, ¿no?
7: El toro es el animal que mejor cuidamos en España.
2: Claro, tú le coges los huevos y haces 6-7, ¿no?
0: Escolta, ho deixem aquí.
8: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
9: Sona bé.
8: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
9: Sona el nou Micra.
8: I el 0% TAE.
9: Sona que estreno Nissan.
8: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: REC 105 Barcelona.
12: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
13: Busques un vehicle híbrid?
14: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
13: Més eficient, és menys consum.
14: Més potent, és més cavalls.
13: Tot a Romauto.
14: Barcelona.
13: Molins de Rei.
14: Mataró.
13: Blanes.
14: I Santa Coloma de Farners.
13: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
14: RomautoNissan.com.
13: Romauto.
15: Setmana de la fruita de Lleida a Supermercat Plus Fresc.
16: Hi trobaràs a preu d'oferta els préssecs grocs, els paraguaians, les nectarines, les prunes. Fruita de pinyol acabada de collir dels nostres pagesos.
15: I et recomanem també els melons i síndries Plus Fresc, collits en el seu millor moment, amb garantia de sabor i qualitat.
16: Pots fer la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
15: Plus Fresc, el súper de proximitat amb frescos de mercat.
17: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
18: Xarxa Hyundai de Barcelona.
19: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
20: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
21: La teva música.
22: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
23: Lo peor de la profesión, lo peor. Entonces no sirve ni para colaborar.

0: realment es foti del revés. Ugel amb Solto, sensació hausera per aquest estiu 2026. Jamaican Bam Bam. Un estiu 2026 que tindrà com a protagonista també un eclipsi total de sol. Bon dia, Nil Ferrés.
1: Bon dia.
2: Bon dia. De manera,
1: eh? Bon dia.
0: Bon dia, bon dia, bon dia. Escolta'm, quan feia que no hi havia un eclipsi total?
1: Doncs mira, feia cents d'anys. De fet, estem parlant sí. que no n'hi haurà un altre fins a l'any 2180.
0: Jo això ja no veuré. Oh.
3: Sempre diu el mateix.
1: És a dir, d'aquí 154 anys.
3: Això és una xorrada. Sempre diu el mateix i d'aquí 4 mesos direu nou eclipsi històric.
0: No, que no.
1: Ah,
0: no
1: es clar, estem parlant d'un eclipsi que es torni a produir ah. aquí.
0: Què té d'especial aquest eclipsi, Nil, per la gent que no domini la matèria?
1: Doncs mira, el 12 d'agost, que tindrem aquest eclipsi total de sol, cap a les 8:15 del vespre, la Lluna començarà a fer aquesta mossegada al sol, i quan siguin pels vols de 8:45, doncs arribarà el moment de totalitat, que és justament quan la Lluna tapa completament el sol. Això només passarà a moltes de les comarques de Tarragona i de Lleida. A la resta de país tindrem un 99-96% el sol tapat, que, insistim, que no té absolutament res a veure amb un 100% de totalitat.
0: Ja. Yeah. No, no, perquè als llocs que on hi hagi el 100% es farà de nit, pràcticament, no?
1: Exactament. I, a més a més, també podrem veure la corona solar, que és unes menes de filaments que es veuen blanquinosos al voltant del sol.
2: Ai, que bonic. I aquella corona solar es pot mirar sense protecció?
1: Un cop la Lluna hagi tapat completament el sol, llavors sí que podrem observar-ho sense protecció. Però immediatament, quan torni la llum, ens hem tornat a posar.
0: Això és allò que si no tens un bon objectiu, una bona càmera, ho fas amb el teu mòbil i serà un autèntic fiasco.
1: És moment per viure-ho en directe, però, amb els ulls.
0: Recordem que aquest eclipsi total de sol només es podrà veure en una franja molt concreta de la península. No sé si vols que la repassem, però més o menys va des de Galícia, no? Passaria per la Meseta i cap a Terres de l'Ebre, és això?
1: Exactament, sí. Aquí a Catalunya sobretot ens afecta a comarques de Lleida i de Tarragona, i per posar alguns valors de quan durarà aquest període de totalitat en què ho veurem, doncs la Lluna taparà completament el sol, a Lleida només durarà 27 segons.
0: Què dius?
1: Molt poc. A Tarragona al voltant d'un minut, i a Amposta, és a dir, com més ens apropem cap a les Terres de l'Ebre, durarà una mica més, un minut i 34.
4: Es pot fer una Amposta a veure quant dura.
2: És l'hora Amposta.
0: Hi ha gent... Hi ha gent que ve de tot el món, no? Ja fa temps que no hi ha reserves en totes aquestes zones, que acabes de dir. Sí, sí.
2: A un any, sí. Tu podies mirar a Airbnb el mapa de reserves i coincidia amb la trajectòria de l'eclipsi. De manera que hi havia reserves a la trajectòria i a fora no.
0: És una cosa que només es viu una vegada a la vida.
5: Però per què és tan curt?
1: Doncs això depèn de cada eclipsi. N'hi ha d'altres, en altres punts del territori. De fet, cada any tenim uns 2-3 eclipsis totals solars al llarg del món, però que coincideixi exactament en aquesta zona, han de passar molts anys. Estàvem parlant que fins d'aquí 154 anys no n'hi haurà un altre a casa nostra.
0: Clar, nosaltres, els humans, tenim tota la informació des de fa temps, però clar, els animalons, les bestioletes, de cop i volta no saben què està passant i tenen uns comportaments estranys durant un eclipsi total com el que tindrem. Parlem d'aquestes reaccions, d'aquests comportaments dels animalons.
1: Exacte. Per exemple, els animals domèstics, com els gossos o els gats, poden reaccionar amb por, perquè, pobres, la foscor els hi arriba de cop i, a més, amb una hora totalment inesperada.
4: I què podem fer als amos d'aquests peluts per protegir-los?
2: Ponerles ley al perro en el collapa que tenga luz siempre.
1: Exacte.
4: No m'ha contestat el dia.
5: Perquè s'ha quedat pillat, pobre.
1: Molta gràcia.
0: S'ha quedat amb xoc.
2: Pots anar ignorant els personatges que vulguis.
0: Sí, tu tira.
1: Però, escolteu, també s'ha vist que les vaques que estan pasturant en el moment de l'eclipsi tenen tendència a abandonar el seu estable, abandonar les seves pastures i anar cap al seu estable. És a dir, com si s'estés fent de nit. Se'n van a dormir.
0: Que tonta! No tenen rellotge.
4: Quina nit més curta, quan arribi.
2: Mira, agafarem unes vacances.
0: Vaca paca, que nos hemos equivocado.
2: Es diu paca, la vaca. Apunta-ho, això.
0: Tira.
1: A més, també, calleu. Algunes espècies d'aranyes desfilen les seves teranyines just quan arriba l'eclipsi.
0: Quina feinada, no?
1: I, com que després torna el sol, es veuen totalment confoses i les tornen a reconstruir.
2: Uau!
1: Sí.
2: Un moment, normalment ho fan, això, les aranyes? Cada nit abans de dormir han de desfer el seu.
1: Les aranyes normalment ho fan durant la nit.
6: Per què tinc taranyines a casa, jo?
2: Pesades, tu.
1: Infàstic.
0: Tinc aranyes mandroses.
6: Igual he de passar la pols.
4: I de les formigues no sabem nada.
1: De les formigues no, però sí que us interessarà i us farà riure aquesta, que és que s'ha observat que en alguns eclipsis de llarga durada, algunes tortugues que s'aparellen de nit poden intentar fer-ho durant aquest període curt de temps, però evidentment amb poc resultat.
2: Clar, és com ha dit, que s'ha fet de nit.
6: Tenim 50 segons, no? Que aquí diu el Xavi a la seva dona, també.
0: Exacte. Aquí a l'estudi no som tortugues i també són curtes les relacions.
4: Jo també ho faré, això. Espero no em pilli mal just.
0: M'has dit que parlis també de granotes, no?
1: Sí, els ocells i les granotes passen a tenir aquests comportaments que serien més aviat nocturns i, per tant, canvien el seu cant. Passen a tenir un cant diferent, que seria el que utilitzen de manera nocturna.
2: Oh, maco.
0: Alguna curiositat més, Nil Ferrés?
1: Sí, mireu, durant l'eclipsi total de sol de l'any 2001, que hi va haver sobresenví a l'Àfrica Austral, es va observar que les girafes es posaven a córrer de cop i volta.
2: Ai!
1: Clar, els científics pensaven, no sabem què està passant.
5: Clar.
1: Perquè després es van aturar i van continuar menjant de les fulles dels arbres amb tranquil·litat.
4: Són tan divertits.
2: S'estarien cagant, de la mejor, una cagada.
1: Doncs més tard, el que es va esbrinar és que corrien, perquè durant la nit és quan els seus depredadors estan més actius i, per tant, no volien que les atrapés.
6: Van dir, és una
2: trampa!
0: Molt bé, gràcies. Nil Ferrés, el 12 d'agost serà aquest eclipsi total, mentre tu el miraràs.
5: Jo tinc una dada.
0: Amb lleres de sol homologades, hi haurà tots els animals confosos. Digues,
5: Marco. Jo tinc una dada, i és que el 22 de juliol del 2009...
0: Sí.
5: Va haver l'eclipsi solar total més llarg del segle XXI. I va durar 6 minuts 39 segons.
2: Hola, això és molt, guà, no? Poquet.
1: És molt, és molt.
5: Perquè estem dient ara un minut i 27 segons.
6: 6 minuts és moltíssim en qualsevol context.
0: Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
1: El Club Capbravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capbravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
2: Hola, assistent virtual. Compara les millors opcions per fer un màster 100% online. La teva millor opció és la UOC. Especialitza't en un títol oficial i continguts enfocats al mercat laboral. Aprofita els últims dies per matricular-t'hi.
3: Informa-te'n a UOC.edu.
4: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
4: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
4: Doncs sí, natural.
6: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
7: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
8: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el barri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
9: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
0: Matina Codina.
10: No ens fa vergonya tenir d'eslògan felicitats pel programa.
11: Felicitats pel programa.
12: Felicitats pel programa.
10: Matina Codina a RAC 105.

0: una gran cançó ambiental. Estem parlant de la nova de Jason Derulo, elevat a la màxima potència. És una incorporació recent a la nostra llista de reproducció aquí a RAC 105. Mi chico! Jo sóc una mica el teu xico, Marc Puig.
1: Home, i tant, que ets el meu xico. Una mica no, una mica. Ets el meu xico.
0: No, però si tu tens molts de xicos.
1: Ja, tens raó.
0: T'has de centrar.
1: Ja tots us dic el mateix.
0: Sí.
1: Queda fatal, això, però almenys sóc sincera.
0: Els ho diu a totes.
1: Hi ha dones que van demostrar... No, tu... No, doncs jo vaig amb la veritat per davant. I després, compte quan m'enamoro, eh? Compte quan el trio. No, sí, perquè després... Després sí que és mi chico,
0: i entregues,
1: exclusiu.
0: I entregues molt, no?
1: El mil per mil, però ara trigaré molts anys en tornar-me a entregar.
0: És que ets una dona visceral, apassionada.
1: Sí, ara sí. Sí.
0: Doncs mira, dos apassionats que comencen l'última hora del matí a Codina. 22 de...
2: Juliol!
1: Un, dos, tres,
0: sí, i... Com sempre, a l'hora tronera, el que fem és repassar una altra vegada les commemoracions del dia, les efemèrides més importants. Va, som-hi.
1: Començant parlant de Lleida, i és que el 1203, ja fa molts i molts anys, es va col·locar la primera pedra de la Seu Vella de Lleida,
0: preciosa.
1: Tan famosa.
0: Ja has estat o no?
1: No, no he estat.
0: Ja t'hi portaré un dia, molt maco.
1: Mica, em portes.
3: Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
1: El 1969, les Corts Generals, a proposta de Francisco Franco, designen a Joan Carles de Borbó com a cap de l'estat espanyol.
4: Franco!
1: Això mateix, Franco va fer títol de rei i des d'aleshores. Vinga, i Pablo Escobar es va fugar de la presó colombiana que es va construir allà als Estats Units un 22 de juliol.
0: Un perla.
1: Home! Estem parlant d'eclipsis, i és que el 22 de juliol del 2009 va tenir lloc l'eclipsi solar més llarg del segle XXI, amb una durada total de 6 minuts i 39 segons.
0: El 12 d'agost estaràs pendent una mica d'aquest eclipsi total de sol que estava explicant ara el Nil Ferrés aquí al matí a Codina, o no?
1: El 12 d'agost estaré a un concert amb Albert Buscarons, com no?
0: Sí.
1: A Portaferrada, concretament, de David Bisbal.
0: A Sant Feliu de Guíxols, no?
1: A Sant Feliu de Guíxols. Per estaré tant, per la Costa Brava escoltant Ave Maria.
0: No el veureu total.
1: Dubto que el veiem total.
0: Però... Ojo amb els llunàtics, perquè jo entenc que tindrà alguns efectes sobre, no? Sobre el nostre comportament, el nostre estat d'ànim.
1: Alguna cosa passarà. Sí. Bona, segur.
0: Jo entenc que sí. És un fet històric. No es tornarà a repetir fins al 2100 i pico, ens ha dit el Nil Ferrés. Per tant, jo crec que és una d'aquelles coses que recordarem tota la vida.
1: Tota la vida.
0: L'eclipsi total de sol del 12 d'agost. Va, més coses!
1: Home, el 2004, tal data com avui, la Comissió Balenera Internacional va aprovar de nou la caça de les balenes, que estava prohibida des del 1986.
0: Pobretes.
1: I, sense sortir del mar, deixa'm explicar que va aparèixer també a una platja de Tasmània un cadàver d'un calamar gegant amb tentacles de 15 metres. Ernest.
0: Doncs jo el farciria de botifarres.
1: Mare de Déu.
0: Me'l fotria allò a l'ajillo. 10 i 4 minuts. Per què són acordions francesos, ara?
1: Doncs perquè el 22 de juliol del 2003 un curtcircuit a la Torre Eiffel a París va provocar un incendi que va obligar a evacuar més de 3.000 persones.
0: Quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari, per desgràcia?
1: L'exfutbolista Emilio Butragueño, avui fa 63 anys. També l'actor Juanjo Puigcorbé, en fa 71. Igual que el William Dafoe, de Spider-Man, entre d'altres, també en fa 71. La gata Ruiz de la Prada en fa 66. Anem amb la cantant Selena Gómez, que en fa 34.
0: L'estimo,
1: 34.
0: L'estimo. I també un famós futbolista de la Roja. I del Real Madrid.
1: Un dels homes del moment. Ell és Marc Cucurella i amb els seus rissos avui bufa 28 espelmes.
0: Que va dir que se'ls tenyiria, no?, si guanyava el Mundial.
1: Va dir, el que va dir és que es tatuaria el
0: De
1: La Fuente.
0: Hòstia, la cara de La Fuente.
1: Està tothom pendent de si farà una promesa.
0: Hem d'estar al tanto
1: ja ho estem,
0: aquests, futbolistes,
1: de
0: aquests futbolistes que van fer promeses si guanyaven el Mundial, a veure si realment es fa realitat, gent que s'havia de rapar, bé, aquestes coses que es diuen. Doncs, escolta'm, quina enveja, aquests rínxols de...
1: Home, i tant, són macos.
0: Felicitats també a tots els que avui celebreu alguna cosa, els que esteu escoltant el programa, moltes gràcies per seguir-nos, són 5 minuts de les 10, escoltem un altre hit i de seguida més coses, trucades, despertador i algun titular que et cridi l'atenció, que recuperarem d'aquí uns moments.
1: Ara t'ho diré. Ara és... No t'ho sé dir. O sigui, és que els he de buscar, Ernest, no els tinc a mà.
0: Ah, vale.

0: My name is Alex Warren.
1: Arrac Sensing.
2: Estàs escoltant. Sí.

0: la electricitat, la melodia, la calidesa dels tiets que han fet un altre hit aquest estiu 2026. Era això, efectivament, a vegades ens compliquem la vida i la felicitat està aquí, davant dels nostres morros.
1: Absolutament.
0: A veure, volem parlar amb la Roseta.
1: Ja.
2: Digui'm.
0: Hola, Roseta.
2: Hola.
0: Soc l'Ernest Codina, el que més matina. Truco des de RAC 105 en rigorós directe. Com estàs, bonica?
2: Doncs molt bé.
0: Bé, no? El diminutiu sí. De Roseta, ben bé, per què és? Perquè ets molt carinyosa, perquè ets molt petita?
2: Bueno, molt petita no, per l'edat, però bueno, clar. Em diuen així, també em diuen Rous.
0: Ah, no,
1: mira.
0: Jo diré Rosie, perquè sí, mira, perquè em surt del nas.
2: Ara mateix, vale.
0: Escolta'm, el dia 30, d'aquí a 8 dies, fa 59 anys, i la teva cunyada Montse i tota la família et volen felicitar.
2: No. Què dius?
1: Ai, que
2: mona. Ai, que monos! Nos estimo infinit.
0: Has vist?
2: Ai, que bé, doncs pues moltes gràcies. Pues no. Sí,
0: això es diu,
2: sí, 59.
0: Es diu karma, això.
1: Sí.
0: És a dir, tu durant molt temps has anat regant les flors de la família, m'entens? Has anat repartint carinyo i bones vibracions i ara això t'està tornant.
1: Ara reculls.
0: Perquè has fet les coses bé, Roseta.
2: Això t'ho diuen, ells?
0: Sí. Oh. Escolta'm una cosa.
2: Els estimo.
0: A més, em diuen que has passat un any una mica complicat. No sé si ens ho vols explicar, això, aquí al Matina Codina. Què ha passat aquest any, a veure?
2: Doncs mira, aquest any passat, bueno, el 2025 va morir el meu marit.
0: Oh.
2: D'un infart de cor, així, d'un dia per l'altre. I, pues clar, doncs l'he trobat molt a faltar.
0: Mm-hmm.
2: I, doncs ha sigut això, però tinc una família encantadora, els germans del meu marit, que es deia Joan, que són l'amor de la meva vida, me'ls estimo infinit.
0: Que són aquestes coses dures que té la vida, però amb el teu caràcter ho has pogut anar superant mica en mica, em diuen que ets una dona molt forta, que sempre tens un somriure a la boca, predisposada per fer les coses i participar amb tothom encara que no en tinguis ganes. Diu que no tens germans directes, però que saps que tens una família i uns cunyats que són com els teus germans, i que t'estimen com si fossis la germana, diuen. I per la Judit, que és la millor tieta del món, una persona important en les nostres vides.
2: És un amor.
0: I sobretot...
2: És que em fareu plorar,
0: Home, no, perdona, que això és el que ens han escrit. I que t'estimen molt, tots, entesos?
2: Moltes gràcies. Us estimo a vosaltres també, a tots, i a més que tu també t'escolto i m'alegres el dia, cada matí.
1: Que bonica
0: doncs és. És un honor acompanyar-te, Roseta, que vagi bé l'aniversari.
2: Gràcies.
1: Un petonet.
0: Gràcies. Adéu-siau, carinyo.
2: Gràcies, us estimo. Gràcies.
0: Has vist quina feina tan xula que tenim? Reconeixement constant i gent bonica que està a l'altra banda escoltant-nos i ballant cançons com aquesta de Dua Lipa.
1: Home!

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Good morning, ladies and gentlemen. Esteu escoltant uns autèntics professionals en això de despertar Catalunya. Benvinguts al Matí de Codina de RAC 105.
1: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi?
2: Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe a casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
1: Millor que genial.
2: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917 700 700 o entra a liniadirecta.com.
3: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Abacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Abacus.
4: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
5: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
6: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
5: I se't transmet el fred a la mà?
6: Suposo.
5: Oh.
4: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: Matina Codina, el programa despertador que més i millor desperta Catalunya.
10: Aixequeu el cul de la llit.
11: Bon dia a tothom.
12: El Matina Codina.
13: Bon dia, família.
14: Vinga, bon dia. I amb els ànims a tope. Vinga, que vagi bé.
15: Va, som-hi. Energia.
16: Bon dia.
17: Us escolto cada dia i tindreu l'alegria de per treballar.
18: Bon dia a tots, moltes gràcies.
19: A tope amb el dia.
20: Felicitats pel programa, punyatero.
21: Ja comença a fer...

0: Divendres actuen a Arbúcies. Dissabte a Vega. Són els Catarres amb aquesta cançó, que és un himne melòdica i il·lusionant cançó de l'Eric, el Jan, la Roser i tota la banda. Diumenge sense drama. Ara que comencem les vacances, seran diumenge cada dia. Però diumenge cada dia. Marc Pugabà.
1: Hola. Seremos fuertes.
0: Els rumors apunten cap a un flirteig, cap a una química i qui sap si una nova parella de moda. Anna Mena i Ferran Torres. Què sabem d'aquest feeling que ha aparegut de sobte?
1: Sabem que durant la celebració del Mundial de Futbol d'Espanya a la plaça Cibeles, allà a Madrid, l'Anna Mena i el Ferran Torres van protagonitzar un dels moments més virals de la festa i més comentats. I és que la cantant va portar una samarreta amb el número 7. Que és el dorsal del futbolista, i ho va fer com a gest d'admiració. Tots dos van mostrar bona sintonia entre ells, no? Allò van fer match entre l'Anna i el Ferran.
0: Quan estem parlant de match, que són miradetes, carícies...
1: Aquí anem. Match són miradetes. Hi ha molts vídeos que tothom ha analitzat, evidentment, allò amb el zoom i s'han vist amb lupa, on es veuen gestos entre tots dos que han fet créixer rumors sobre una possible, ja estan dient, relació sentimental, em sembla molt agosarat.
0: Sí.
1: Però podria ser que s'hagi despertat alguna cosa entre ells. No hi ha cap confirmació oficial, però sí moltes especulacions per les xarxes per les mirades d'aquelles festes de celebració del món.
0: És increïble, a Espanya, com li agrada a la gent el tomàquet i el morro.
1: Com ens agrada. Bé,
0: parlem també de Rafa Nadal. No! Que ha decidit invertir en el sector hoteler.
1: Doncs sí, ja es retirat del tennis, explica que coneix molt bé el món dels hotels i s'ha passat molts anys viatjant com a esportista. Aleshores, les seves prioritats ara han canviat i abans ell li agradava estalviar per una casa, per un cotxe, per coses més materials, i ara prefereix gastar en viatges, en experiències. Parla del sector hoteler perquè considera que, ara que s'ha retirat del tennis i tants anys viatjant, viatjar és una manera d'invertir els diners sense que sigui una compra com a tal, no?
0: Estic entenent, perdona. O sigui, no és que de cop i volta el tio hagi invertit en cadenes d'hotels.
1: No, vol...
0: No, és que sembla que hagi posat diners per...
1: No. Vol invertir en viatges i en experiències.
0: Ell.
1: No, els viatges...
0: Sí, el gaudi personal.
1: Exacte, sí.
0: El no per fer negoci.
1: No, exacte. Considera que aquest canvi de mentalitat explica el creixement del turisme i aposta molt, doncs, per aquesta mentalitat de viatjar i...
0: Em sembla, Marc, que t'estàs fent un embolic, Perquè la notícia diu que sí que fa una aposta empresarial amb la cadena d'hotels Zel, no?
1: Ah, doncs sí. Ara ho estic veient, sí. Ara,
0: molt bé. Vinga.
1: És que jo havia...
0: Una pifieta abans de marxar de vacances.
1: No li hem vist el Cazorla, ja està. No, però jo havia llegit aquest matí...
0: Sí.
1: El titular és Nadal en plan que no... inverteix en
0: cases. El professor Codina et diu que necessites millorar en comprensió lectora, si no et sap greu.
1: Vale, tens tota la raó.
0: Tota la raó.
1: No, disculpa.
0: És que no la vulguis tenir tota l'estona, la raó. Ara la dic jo, com gairebé sempre.
1: Que cacau!
0: A veure, acabem parlant de Robbie Williams.
1: Sí,
0: home, sí. Que ha respost a les acusacions sobre consum de cocaïna.
1: Vinga, va, Robbie Williams, ha respost...
0: Ja, però posi ganes, ara. Ara
1: ja, no és que ara m'he enfadat.
0: Amb qui? Amb tu?
1: Amb mi, clar. No, van sorgir aquests rumors, aquestes acusacions, després de que un objecte blanc caigués sobre el micròfon durant una entrevista que va fer a la final del Mundial Robbie Williams. Tothom va especular i va dir que tot això era cocaïna i que consumia drogues.
0: I
1: doncs
0: què?
1: Hem sabut ara que el cantant ha aclarit que no era droga, sinó un caramel de menta que va caure allà al micròfon.
0: Sí.
1: I va admetre que va ser veritat, que és una falta.
0: Ens l'haurem de creure, no?
1: Ens l'haurem de creure.
0: Aquesta substància blanca no ha passat per cap laboratori químic.
1: No, ha dit que és un caramel. Ha parlat obertament també del seu passat amb les addiccions i ha recordat que fa més de 25 anys que no beu alcohol i es manté en una vida molt més sana.
0: No puc dir el mateix.
1: Per tant, ha publicat un vídeo a xarxes socials, ha desmentit els rumors i la gent, podem dir que se l'està creient o no, però ell, en tot cas, diu que no es tracta de drogues.
0: Doncs ja està, s'ha acabat la polèmica, era un caramel de menta, no era cocaïna. No estava muerto, estava de part.
1: Exacte.
0: Marc Puga, moltes gràcies, carinyo. Dos minuts, dos quarts d'11. De seguida parlem de la llei antitabac, perquè hi ha molta polèmica, i tenim una muntanya de missatges dels oients comentant el tema. Serà després de Justin Timberlake. I got this

0: qui pogués estar a Formentera agafant un vol directe que no existeix. Estaria bastant xulo, la veritat. Aquest any no el tinc previst anar-hi, però m'agrada molt. L'illa de Formentera, també m'agrada molt Aitana, però ja està agafada, està amb el plex.
1: Sí, ja m'ho ha
0: enamorat. Vinga, va, anem amb el tema del dia, el debat, la controvèrsia, la polèmica, les discussions. Prohibit fumar a menors i amb terrasses. El Consell de Ministres va aprovar ahir un projecte de llei que prohibeix fumar o vaporejar els menors sota multa de 200 euros. El Congrés dels Diputats ratifica la nova llei, també estarà prohibit fumar, atenció, en terrasses de bars, en platges, piscines, en recintes exteriors on hi hagi espectacles públics, com per exemple un concert. Llavors, davant d'aquesta notícia, la pregunta és a favor, en contra, què opineu? 608-717-141, el WhatsApp del programa que treu foc.
2: És una barra.
0: Perdoneu. Missatge escrit a favor de la llei antitabac, que a la llarga afavoreix la salut de tothom. Quan jo era jove fumava tothom, fins i tot jo. Ara les noves generacions ja no ho fan. Tinc tres fills i no tenen cap amic fumador. Aquesta és la conseqüència que es veurà a la llarga. Clar, si no es fa fumar enlloc, la gent ja directament no començarà a fumar, que suposo que és l'objectiu també d'aquesta nova llei antitabac.
3: Bon dia, matineros. En Jaume, des del minibús, avui camí d'Argelès-Sormer. Tabac, la mare que els va parir, la veritat, hi ha solució. Volen prohibir el tabac? Doncs que prohibeixin la venda.
0: Estic molt d'acord. Aquest àudio se sent molt malament. Per tant, no l'acabarem d'escoltar. Hola, bon dia.
4: Bon dia, matineros. Jo no he fumat mai de la vida, mai. No m'ha agradat mai. La meva dona fuma, i part de la família fumen, molts vics fumen.
0: Sí, i què?
4: I bueno, trobo bé doncs, que promocionin que la gent fumi menys. Trobo molt bé.
0: Entesos.
4: Ara bé, això de prohibir ara que no puguis fumar en una terrassa.
0: Clar.
4: Vull dir, la gent que li agrada, que és 100% respectable, la gent que li agrada fumar,
0: vale.
4: Hòstia, i acaben de sopar, acaben de dinar,
0: sí,
4: i surten a la terrassa i es fumen el seu cigarret.
0: Aquell plaer, sí, sí.
4: De què collons els hi han de treure?
1: Exacte.
4: Aquest plaer?
0: Molt bé.
4: Que la vida són 4 dies, home. Per què els hi han de treure aquest plaer? Aquí, aquí molesten. Ho trobo indignant. Només prohibir, i prou. És un fàstic, de veritat. És un fàstic. Fa falta un meteorito, però ja,
0: No m'esperava aquet gir d'aquí, ara.
1: No, ja et diré una cosa. Pot ser perjudicial també per la salut, aquesta prohibició de... O sigui, no s'està prohibint el fumar, però hi ha gent que diu que prohibeixin el tabac, la venda de tabac. El meu avi, que té quasi 90 anys, ha fumat tota la seva vida.
0: Ja, però això és genètic,
1: Ara... No, però dic, ara li treus el tabac i li agafa un infart, O sigui, jo sé que es moriria de no fumar. O sigui, em refereixo a la gent que no és bo fumar, evidentment. Però que hi ha persones que han fumat tota la vida, que jo crec que és pitjor si els hi treus aquesta... Al final és com una... No, és una addicció, és una necessitat. Jo no he fumat mai, per sort, i no fumo, i no m'agrada. I estic molt en contra de que es fumi, perquè no és sa. Però crec que perjudicaria molt també.
0: És perillós això d'anar-ho prohibint tot, perquè jo crec que amb el diàleg en una terrassa, sense arribar a la discussió de dir, escolta, perdona, és que m'està molestant el fum, jo sóc el primer que m'aparto i demano disculpes. És que al final, amb l'educació, tots tindríem més drets, no?, i més llibertats.
1: Sí. Aviam.
0: Hola, bon dia.
5: Ei. Bon dia!
0: Què passa?
5: Catineros.
0: Què passa?
5: Mira, jo tinc 52 anys.
0: Sí.
5: I jo recordo amb la dona parlar-ho i dir, ostres, te'n recordes quan fumàvem a l'avió, al tren...
0: Mare meva.
5: Quan anaves a la consulta del metge i te teníem un cigarret. O sigui, no fa tant, no fa tant. I sí que és veritat que bueno, està bé que s'hagi canviat. Però, ostres, jo crec que s'estan passant una miqueta, eh?
1: Clar,
5: i si veritablement volen fotre alguna cosa, collons, que ho proveixin, com diu l'Ernest, i a prendre pel cul, tu.
0: D'acord,
5: bueno,
0: sí.
5: Això és el que jo penso. Vinga, felicitats pel programa.
0: No, és que al final aconseguirem els que fumem, que ho hem de deixar, estem d'acord això, però que tothom ens miri malament, com autèntics delinqüents. Llegeixo un parell de missatges curts, escrits, Marc Puga.
1: Doncs mira, ens diuen, l'altre dia en una terrassa ens caia la cendra de la senyora de la cadira de darrere. Vam menjar patates fenibraves. Totalment d'acord amb aquesta prohibició. És el que estem dient. Si hi hagués una mica d'educació al respecte, passa que no vivim en una societat així bé, no tothom és educat.
0: Anem al següent, el del Japó, no? Que és una mica llarg.
1: Sí, no, ens diuen, la prohibició està molt bé. Quan va ser l'anterior també van ser molts plors i al final no ha sigut per tant. A més, comparar el fum del tabac amb el dels cotxes és molt demagògic. Els cotxes no tenim més remei que utilitzar-los. El tabac és una droga, ens posen en majúscules.
0: 608-717-141.
6: Una cosa que has dit, Ernest. A tu, quan et diuen que tens que parar de fumar, ho fas i demanes disculpes. Però si tu ja saps que molestes, per què ho fas?
0: És que jo a vegades no tinc la sensació d'estar molestant. Ahir mateix vaig anar a fer unes cervesetes amb uns amics a una terrassa, vaig fer els meus pitis vigilant, sensibilitzant-me amb el tema, amb la qüestió. Evidentment, hòstia, si algú em diu alguna cosa, jo sóc el primer de xantar el cap.
1: Jo que no sóc fumadora i vaig amb molta gent fumadora, jo em fixo molt que la gent acostuma a tenir molt respecte de a sa part, o et diuen, hòstia, perdona, et molesta, hi ha de tot.
0: Hi ha el del puro que li sua tres
1: pobles. No, i tant.
0: I que si li dius et mira malament, perquè estic en el meu dret de fumar. Doncs ara ja sembla que no.
1: Doncs ara ja no.
0: Cada vegada menys.
7: Hola, bon dia, soc l'Anna.
0: Acabem.
7: Mira, jo ho trobo molt malament que prohibeixin en una terrassa, la platja, la piscina, i per què hem d'aguantar els gossos a la platja, els gossos als trens ara... A mi em molestaria. No estic en contra dels animals, però em molestaria. Adéu, bon dia, felicitats pel programa.
0: Gràcies. És que això de prohibir té aquest perill, no? Que és que hi ha tantes coses que poden arribar a molestar i que es poden arribar a prohibir.
1: Moltes.
0: I al final, què? Ens haurem de quedar a casa, perquè és que no podrem fotre res. Per tant, una mica perillós. Ho deixem aquí. 4 minuts i 3 quarts d'11. Fem un piti mentre escoltem Coldplay.
1: Vinga.
0: Que encara podem.
1: Anem.

0: Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.
1: RAC 105 Barcelona.
2: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
3: Ui, ens l'hem passat, no?
4: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres.
5: Vine a veure'ns a Ebro Vic Auto, al carrer Rafael Gai de Montellau, Vic.
6: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries de Tresillo.
7: Increïble!
6: Només dient-los que els sofàs de Galeries de Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
8: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
9: Busques un vehicle híbrid?
10: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
9: Més eficient, és menys consum.
10: Més potent, és més cavalls.
9: Tot a Romauto.
10: Barcelona.
9: Molins de Rei.
10: Mataró.
9: Blanes.
10: I Santa Coloma de Farners.
9: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
10: RomautoNissan.com.
9: Romauto.
11: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
12: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
13: Xarxa Hyundai de Barcelona.
14: La vida està cada cop més cara.
15: Els preus,
16: home,
15: no paren de pujar.
16: Un mango, 9 euros.
17: Robatori.
15: Inflació!
14: Necessites estalviar.
18: I a RAC 105 et volem regalar una idea.
19: Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
14: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
18: No pots canviar d'emissora.
2: No pots escoltar una altra cosa.
19: RAC 105.
14: La teva

0: us preguntem des d'on ens escolteu, estaria bé que no responguéssiu...
1: Doncs el cotxe anant a la feina.
2: Mira, ja ho dic ara ja perquè la gent ho sàpiga. Quan jo pregunto això, vull saber el poble, normalment.
0: Matina Codina, amb Ernest Codina.

0: Sempre em fa il·lusió presentar música feta a casa nostra, cuinada per artistes catalans i, per tant, en català, però quan és una rumba i quan qui firma la melodia són amics meus, banda Neon, Búhos i Mon DJ, ja és l'hòstia, això, eh? Bé, doncs aquí sonava el ventilador... El necessitem d'haver de forma literal, més que musical. Hola, bon dia, Cristina! Soc l'Ernest Codina!
1: Hola!
2: Me llamo Cristina.
0: Et truco des de la ràdio, des de RAC 105.
1: Sí.
0: En directe.
1: Ja m'ho pensava.
0: Per què? Que s'ha xivat?
1: Quan m'han dit que si em trucava un número desconegut l'agafés, dic ui.
2: Que ha de ser.
0: Ja. Això ja et sona, ja feia una mica de ferum, de trucada despertador de RAC 105, eh? Cristina.
1: Exacte. I a més, com digués la meva filla, que no em diu mai res, dic ui.
0: Ui. Per què no et diu mai la teva filla?
1: Passarà.
0: Que teniu una relació una mica seca amb la filla, o què? No,
1: no, sí, però està posta adolescent i...
0: Escolta, a més, no et podia trucar un altre programa que no fos aquest, perquè m'han explicat que jo vaig ser el DJ ara fa 20 anys, perquè et truco perquè fa 20 anys que et vas casar amb el Xavi, no?
1: Sí, correcte.
0: I es veu que jo vaig ser el vostre DJ.
2: Uau!
0: El dia del casament.
1: Sí. Sí, sí,
0: jo
1: sí que
0: me'n
1: recordo.
0: Home, vau passar la foto, alguns va passar la foto per WhatsApp i jo estic tremendament jove, s'ha de dir. Vull dir, tenia cabell, estava molt prim i era, tenia...
1: Bueno, tots, jo també quan em miro la foto de fa 20 anys dic, on t'ha anat a parar?
0: Bueno, no és que estiguem pitjor.
2: No.
0: Estem ni millor ni
1: diferent.
0: Pitjor.
1: Estem diferents. Hem madurat, com sí. Vol dir. Sí,
0: sí, no, i sobretot també hem madurat per dins, no? Tenim aquest atractiu, no?, a l'hora de comunicar-nos, a l'hora d'expressar-nos, no?, a l'hora d'afrontar també els problemes de la vida. Escolta, quin record teniu d'aquell dia, ara fa 20 anys? Quin record té la Cristina d'aquell dia?
1: Hòstia, una barreja de sensacions.
0: És maco casar-se, però, no? O que entenc que reunir tothom, fer-ho en un lloc tan bonic com a l'Estanyol, no?, que és aquí al Montanyà, on el Johan i el Charlie jugaven a golf, no? Un lloc bonic, l'Estanyol.
1: Sí. No, sí, maco, natura.
0: Sí. I què tal, 20 anys després? Esteu bé? Heu format una família, no?, pel que em dius?
1: Sí. Sobrevivim, que dia d'avui aguantar 20 anys, home, ja quasi, som per entrar al rècord Guinness,
2: I tant.
0: A part de la trucada, hi haurà alguna celebració, Cristina? Fareu algun àpat o teniu alguna cosa prevista, o de moment només aquesta trucada?
1: Avui això, perquè ho tenim complicat per horaris laborals, no coincidim, fins al cap de setmana no podem fer res.
0: Que sàpigues que, bueno, jo crec que la vida s'ha de celebrar tot, i el Xavi diu que no podria haver triat millor per ella per tenir al seu costat, que és totalment impossible haver trobat algú millor.
2: Ah,
0: ho sàpigues.
1: Collons. Sí, gràcies. Sí.
0: Bueno, potser a vegades costa dir-t'ho a la cara, no? No sé si t'ho diu o no, però vaja.
1: Sí. Bueno, costa, a mi també em costa dir-ho, però jo també no podria trobar ningú millor.
0: Escolta'm, doncs, que duri molts anys més, i de mi com a DJ que hi en teniu un bon record o no? Perquè has de pensar que jo devia començar tot just la meva carrera com a DJ. Ara en faig molts de casaments, però aquella època en feia poquets. Vull dir que no sé si vau quedar contents o no te'n recordes directament.
1: Jo crec que sí, perquè si no hagués pensat, vaja desastre, però no tinc pas aquesta sensació.
0: Molt bé.
2: Veus?
0: Cristina,
1: va anar tot molt bé.
0: Cristina, un honor parlar amb tu, que vagi molt bé el dia, aquests 20 anys de casat, i la celebració d'aquest cap de setmana, i ja que hi som, bon estiu. Entesos?
1: Merci, igualment.
0: Un petonet, reina, que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.
2: Felicitats.
0: Moltes felicitats. Si voleu encarregar una trucada despertador, que sapigueu que aquest divendres marxem de vacances, ja ho hem anat reiterant, Però vaja, no sé si queda algun foradet fins divendres, i si no, ja tornem el 31 d'agost.
2: Això, i us truquem.
0: I aneu encarregant les vostres trucades. desperta@rac105.cat, ens feu la reserva via correu electrònic i nosaltres ja ho gestionem tot. 10:53 minuts. Hem de fer l'última pausa que ens queda per tirar, i de seguida Toni Clapés, del Matina Codina, amb la crítica del programa davant de tot el personal.
3: Matina Codina!
4: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
5: Totalment, tipus directe, perquè això de línia directa és una cosa mai vista al món de les assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a línia directa, pagaràs un 40% menys, t'ho garanteixo, i amb les mateixes cobertures.
4: I allò del sorteig?
5: És veritat, i només per calcular el preu de l'assegurança entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a líniadirecta.com.
6: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
7: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
8: No ho comparteixo.
7: El que he dit?
8: No, la banana. Aquesta setmana la banana a 0,99 al quilo.
7: I la nectarina a 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
9: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
10: Alexa, posa RAC 105.
11: RAC 105.
12: Google, posa RAC 105.
13: Siri, posa RAC 105.
14: La teva música.
15: Microones, posa RAC 105.
16: 105. Aspiradora, posa'm RAC 105.
17: La teva música.
18: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
19: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això, Ford amplia els Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
20: Matina Codina.
21: Matina Codina, només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
0: Quin mal sona aquest separador de tu a Cereje, no?
22: Sí, és bo, sí, sí, sí. Però no és el pitjor que ha sonat avui,
0: Ah, no? Oh, que ens ho digui el Toni Clapés. Bon dia, Toni.
23: Què tal? Bon dia.
24: Super guapo, que moreno.
23: Gràcies.
22: Sí, I estàs més alt, has crescut.
0: T'agraïm moltíssim que entris... Avui, per cert, estem fent connexió directa amb Calella de Palafrugell.
23: Exacte.
0: I on ets ara? On et trobes exactament?
23: Bé, estic al que és el balcó, amb vistes ja a la platja, que no la penso trepitjar en tot l'estiu, però està plena de gent.
22: Quina cala tens més a prop?
23: La cala de ta mare.
25: És molt maca que
22: sí. Sí, sí, en honor a la Tamara.
25: És nudista.
0: No, però, perdona, diu molt del compromís amb el programa que ens estiguis escoltant des de la terrassa del teu apartament de Calella de Palafrugell.
23: És que, de fet, no entenc per què m'esteu fent escoltar el programa ja en una setmana on jo ja, bueno, jo a la ràdio està de vacances i, en canvi, a sobre no em feu cas.
0: Ens veus més relaxats aquesta última setmana? Trobes que ens hi estem esforçant o ja es nota que és l'última setmana? I que aneu una mica amb la tita fora.
23: No sé si esteu més relaxats, però des de luego, com a mínim, les coses que se us diuen no esteu escoltant-les ni li esteu fent cas.
0: Entrem en matèria. Què ha estat el millor o el pitjor del programa avui?
23: Doncs mira, perdona que et digui, però el pitjor has estat tu avui. Per oblidar-te...
0: És tan injust.
23: No, és que, perdona, ahir et vaig dir que va ser el pitjor per oblidar-te del nom del pobre nano del Nil Ferrés, el meteoròleg de 21 anys.
0: Ara no te'n recordaves tu, del nom. No,
23: perdona, me'n recordo perfectament, perquè és el conec personalment.
24: Ah, sí? Oh. És el amic.
22: El pis a Calella.
0: Primera notícia.
25: És de tocar la trompeta, segurament.
23: Bé, doncs bé, lluny de corregir-ho, lluny de dir, hòstia, m'he equivocat i no me'n recordo del nom, i sí, doncs l'he de mimar una mica el dia següent, que era avui.
0: Sí.
23: Doncs bé, avui el pobre Nil ha vist com l'Ernest Codina no li obria el micro en cap de totes
22: les connexions.
0: Tampoc puc esperar més ja que arribi una refrescadeta. Nil Ferrés, bon dia. Tornem-hi. Nil Ferrés, bon dia.
26: Ja, la tercera va... Nil Ferrés.
0: És l'altre micro. No.
27: Bon dia.
0: Ara sí.
27: Ara sí.
0: El que és estrany és el que està passant aquest any. Nil Ferrés, bon dia.
27: Bon dia.
0: Espera, és que semblo tonto. Ara sí, bon dia.
27: Bon dia.
0: Aquí els tenim amb que no s'acabi l'estiu, tot i que... Nil Ferrés, bon dia.
27: Bon dia.
0: Espera't. Ara sí, Nil Ferrés, bon dia.
27: Bon dia.
28: És de ser inútiles, eh?
23: No sé. També explicar a l'audiència que si, mira, per obrir un micro haguessis d'excavar un forat a terra, ho entenc, però és que ara... el fader, que és posar una coseta...
0: Tu, com es nota que no has fet mai de realitzador tècnic, xato?
22: Ah, li està dient...
0: No és tan fàcil. No és tan fàcil. No, vull dir, a veure, això és una intrahistòria, val? Però heu de saber que hem canviat d'estudi i m'han canviat la taula de mescles, que té un canal més. Jo estava acostumat a obrir 5 micros i ara n'he d'obrir 6.
23: Ostres, igual et dona alguna cosa per obrir.
0: No, però
23: ara ja s'entén.
0: Que m'hi he d'acostumar. Són coses de, bueno, de, del rodatge d'aquest nou estudi, que trobo que estan en tot prou bé.
23: Igual si vinguessis una mica abans...
25: És veritat, no pot venir abans, ja, l'Ernest.
23: És millor la...
0: Abans, si ve abans ja és no marxar.
25: És el passat, si ve abans.
22: Si es trobaria amb ell mateix sortint de la ràdio.
23: Xocarien els cinc.
0: No, jo em conformo en què vosaltres arribeu abans, companys.
22: No, estem parlant de tu, ara.
25: Sí, ara era teu.
22: Era teu. Una mica d'autocrítica.
25: No girem la truita.
0: Per cert, és dimecres. Deixa'm recuperar una mica les notes que hem tret. Dilluns vam treure un 6.
25: Ostres!
0: Ahir vam treure un 7.
22: Buah.
0: Podria, si tot va bé, podria acabar bé la setmana. Toni Clapés, anem amb la nota del programa.
25: Tant de bo.
23: No, anem amb el millor, si et sembla.
0: El millor.
22: Joder.
23: Abans, perquè hi ha el pitjor i el millor. I el millor ha estat el videoclip que heu fet aquest de la cançó de l'estiu, Una temporada loca, que, bueno, se us ha vist tot l'equip ballant.
25: Brava.
23: El més pur estil Backstreet Boys.
22: Black.
24: El més pur estil.
23: Típic de Morning Musical, així que enhorabona, perquè m'ha agradat. Ha estat un divertit videoclip per tancar la temporada.
24: Gràcies.
0: Saps que serà divertit al final d'aquest programa perquè s'ha parat el monitor del directe. I
23: no fotis.
25: Toca coses sin saber que toca,
0: No he tocat res jo.
25: Dale Airplay, digo. Dale, toca con el ratolo.
0: Per sort tenim el Jordi Jiménez aquí, que entra a l'estudi.
22: Digue'm la nota,
0: Toni, va.
23: Doncs mira, per un programa que maltracta a l'home del temps oblidant-se del nom i no deixant-lo parlar, però també per un programa que ha fet la cançó de l'estiu, la nota del Matina Codina d'avui...
22: Allarga, Toni!
25: És...
23: Quins merda. Un 5.
22: Bé!
0: Doncs per al culte a la Inc, demà a les 6, més i millor. Toni, moltes gràcies.
23: A vosaltres.
0: Gràcies
23: a
0: l'en Lillo, gràcies
22: a
0: Sergi Ferrer, gràcies
22: a
0: Jordi Jiménez, el nostre tècnic que s'acaba de jupir, li he vist la ratlla del cul. Gràcies a Xavi Gafarla, gràcies a Marpuga, gràcies al Nil Ferrés, al Pep Tormus i també a l'Arnau Marco, que és el nostre estudiant en pràctiques. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Us deixem amb l'Albert Buscarons i les millors cançons.
22: Hombre,
0: bon dia i bona hora, sigueu feliços. Merci!
1: Et reptes la cara quan et vesteixes, al cotxe, a la feina.
2: T'acompanyem sempre.

Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.

0: Doncs si s'ha d'arriscar, s'hi arrisca. Qui no arrisca, no pisca, no? Doncs això. Risk It All, la nova cançó de Bruno Mars, obrint el matí d'aquest dimecres.
1: La teva música...
2: Amb Albert Buscarons, a RAC 105.
0: 11 i 4 minuts, què tal? Com va el teu estiu? Que tinc una bona notícia. Les previsions meteorològiques parlen de baixada de temperatures a partir de divendres, almenys una cap de setmana. Respirar una mica, ja ens agrada, ja ens agrada. Doncs som-hi! Salutacions a l'Albert Buscarons. Ara fent sonar aquesta de David Guetta amb Sia.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribota B Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900 903 743.
8: Mary Shore.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Més de maig del 27 amb Gracie Abrams al Palau Sant Jordi, un parell de nits, arriba de les seves cançons com aquesta. That's so true. Sí, sí, gran veritat, que aquí només sona el millor dels millors, la millor selecció que et pots trobar tota a la ràdio. Atents a RAC 105 i ara mateix passant pel Miqui Núñez, que no hi estiu sense alguna proposta del Terrasseny. La d'aquesta

problemàtiques que se les veu ja a una hora vista acaben inspirant cançons com aquesta. Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. I atents perquè us he d'explicar una cosa que val molt la pena, i és que l'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya. Sí, sí, a tot Espanya. I si a més et canvies a Línia Directa, et milloren el preu de la teva assegurança de moto directament. Pren-ne nota, 917-700-700 o liniadirecta.com. Repeteixo, 917-700-700, liniadirecta.com. El valor de ser directe. 5.

0: Rec105 Barcelona. Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro les rebaixes i encara menys les segones rebaixes?
1: I d'on ha sortit aquesta butaca?
0: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven. Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
2: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
3: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
4: Propera parada, plaça Lesseps.
5: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
6: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
8: Ja som 100.000.
9: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rec105.
10: Instagram,
9: TikTok,
10: Facebook,
9: X,
10: YouTube.
9: I la nostra web.
10: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rec105.
9: I tu, què esperes?
10: Som a tot arreu.
9: 100.000 i pujant.
0: Rec105.

energia per les quatre bandes. Tu, Doctor Prats, aquesta és la cançó amb la que ho estan patant aquest estiu, gràcies també al Tour de França. Aquest era el tema que obria l'etapa a Catalunya, ja ho sabem. Camí de tres quarts. Ara un altre, Chainsmokers. Jo estic segur que aquesta era la seva col·laboració somiada i en el moment en què van tenir el sí de Chris Martin van embogir amb Coldplay. Aquesta és Something Just Like This.

una altra de les bandes que aquest any s'acomiada, ho faran de manera oficial al mes d'octubre amb 4 dates a l'Estadi Olímpic. Poques gràcies. Sort de tu és un altre dels seus himnes. Ja en tenen uns quants. Busquem les 12 del matí, ara mateix, amb un altre himne, tot i que de caràcter diferent, el de Leakley, I Follow Rivers.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: No ho sabies? A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
2: Tres ulleres?
1: Increïble!
2: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
3: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
4: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
3: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Truca al 900 903 743.
5: Verisure.
6: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
7: Carglass canvia, Carglass repara.
8: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.

0: tros de clàssic aquest San Francisco que torna a tenir nova versió gràcies a Sound of Legends.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarón.
0: 12 i 3, què tal? Així comença una hora més de música. És dimecres, anem fent via cap a finals d'aquest mes. Començaran vacances per alguns, acabaran per altres. Però ja saps que ens pots portar sempre i allà on vulguis, a la butxaca, eh? L'aplicació de RAC 105, durant tot l'estiu no et faltaran grans hits com aquest de Sopa de Cabra amb la Suimon DJ. Camins.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
3: Totalment, Tipus Directe, perquè això de Línia Directa és una cosa mai vista al món de les assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagaràs un 40% menys, t'ho garanteixo, i amb les mateixes cobertures.
4: I allò del sorteig?
3: És veritat. I només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a líniadirecta.com.
5: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: No ho sabies? A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
7: Tres ulleres? Increïble.
8: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
9: Propera parada, plaça Lesseps.
10: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
11: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.

Tututurus. Aquestes hores del dimecres, Sutherland, una de les cançons més sonades que tot just acaba de tenir una nova versió col·laborativa amb Paula Cubs. Es publicava ahir mateix. De seguida, una altra de les cançons grans d'aquest any, La perla de Rosalia. Serà després d'aquesta de Chiran. Every

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

donar-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

Madonna torna a ser actualitat. De fet, ho ha deixat de ser mai, pregunto. Nou àlbum, va actuar a la mitja part de la final del Mundial i aquí tens amb les seves noves cançons una d'elles, aquest Dance Diria, important a RAC 105 aquestes últimes setmanes. I fregant ja dos quarts d'una, arriba Harry Styles, que no sabem ben bé què li passa. Ahir va haver d'ajornar per malaltia. Un concert a Sao Paulo, però no tenim més detalls. Aquí tens el seu número 1, As It Was.

0: Rex en 5 Barcelona. Propera parada, plaça Lesseps.
1: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
2: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el bonric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
3: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
0: Bruno Mars.
4: Joe.
0: Olivia Dean.
4: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
5: Mi penya del RAC 105.
6: Soc el Guillem de Bugós.
7: Alfred García.
8: Tinc a Flauas i Stay Home.
9: Fumira des del País Valencià.
10: Som els Ties.
11: Soc el Migui Núñez.
12: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
10: Som els Catarres.
1: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
1: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits. Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
13: Es un universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
14: ¿Qué?
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
13: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
14: Estás barrejant concursos des de fa 2 setmanes.
13: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
15: És molt pesat, aquest senyor.
1: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.
0: Rec 105.

0: aquesta cançó només s'entén amb una beguda dins un coco a una tombona. Sí o sí, Mohombi. Aquesta va ser una cançó d'estiu 100%. Bumpy Ride ha tornat a treure el cap un 22 de juliol del 2026 a RAC 105. I aquí, que seguim avançant, tercer matí de la setmana, ara amb una de les millors cançons a la SU. Més popular, segurament, és Tant de bo.
1: Tant de bo que m'esperis, Escorial.

Doncs mira, inesperadament, cançó de l'estiu. Ja està, és així. Es publicava fa més d'un any, però l'estiu del 2026 és el més important per la trajectòria de Superestrella, que s'ha col·locat al top 60 global de Spotify. A tot el món estan embogint amb la cançó d'Aitana, un fenomen que no té comparacions amb un altre. I avui, minuts per la una, tenim nova cançó de l'Alfred García, RAC 105.

0: la teva música.
1: RAC 105. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: No ho sabies? A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
4: Tres ulleres?
3: Increïble!
5: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
6: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
7: A Sant Joan d'Alacant, Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: T'imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina?
10: En un podcast concentrat i sense pauses?
9: Desig concedit.
11: La teva mare està amb tu?
12: Sí. Hola. Hola, Ernest. És que tinc un problema amb la veu.
11: No es nota. Doncs ai, perquè ho has dit, eh?
13: No, doncs que no m'acordi.
9: Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
11: Que tinguem bones festes i gràcies per escoltar el programa, carinyo.
12: Moltes gràcies i bon Nadal.
9: Busca'ls a l'aplicació de RAC 105 i a Spotify.
14: I porta'ns on vulguis.

0: Aquest Halloween no faltarà aquesta cançó. Tame Impala amb Jenny. La història del senyor aquell de Transilvània, Dràcula.
1: Amb Albert Buscarón.
0: Jo diria-li senyor aquell de Transilvània a tota una llegenda del terror, no? La 1:03, així comencem una hora més. Què tal? Com va el teu dimecres? Encantats que el passis al nostre costat. Salutacions a l'Albert Buscarons. Un dia més a RAC 105. RAC 105! Pensant ja en què passarà l'estiu vinent. Encara no hem acabat vacances i ja estem pensant l'estiu del 27, doncs mira, 3 i 4 de juny, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Feia temps que teníem ganes de veure per aquí Karol G, que arribarà amb cançons com aquesta.

0: Sant.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels teus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200. Que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem. Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí a aturar-se. Repsol.
4: No ho sabies? A Aflelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
5: Tres ulleres? Increïble!
6: Aquest estiu amb Xinxin han portat dues ulleres més per només un euro més. Amb Aflelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
7: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
9: Però si a aquesta hora la platja està buida.
8: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
9: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
8: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: Val més que en busquem un altre.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Matina Codina Baseball.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

és aquesta poca concreció? Segurament t'estimo, no? Segurament. Escolta, sí o no? Amics de les Arts, una història que podria tornar boig qualsevol. 2:45, ara amb Harry Styles. Aquesta és la seva proposta segurament més estiuenca. Per què? Perquè parla de síndria. Què hi ha més estiuenca que això? Watermelon Sugar. Cracks.

0: Rex en 5 Barcelona. Propera parada, plaça Lesseps.
1: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
2: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
3: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
4: Això només passa.
5: Ja tardes.
6: Hola, Enric, soc la Núria des de Riells del FAI.
7: Hello.
6: Diu, què hacen un tenedor y un cuchillo en el hospital?
7: Ay.
6: Diu, porque la cuchara s'opera.
7: Oh! Ay, m'encanta. Mira més.
8: Para que Jack Sparrow quiere 500 kilos de harina.
7: Oh, per què?
8: Para pan, pan, para pan, pan, para pan, pan, para pan.
7: Sí, para pan, para pan, pan, para pan.
9: Com es diu el capità general de l'aviació de l'exèrcit rus?
7: Sorprèn-me.
9: Sikauspov.
10: Doctor, doctor, ¿puedo bañarme con diarrea? Hombre, si tiene mucha...
7: Oh, no! Aquest és una mica, pasticoset.
11: Què pensa, què pensa?
7: Sí, sí, sí. Oh!
0: Ja tardes.
12: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
13: Amb l'Enric Font.
0: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
14: Es el universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
15: ¿Qué?
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
14: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
15: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
14: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
15: És molt pesat, aquest senyor.
16: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.
0: Rec 105.

les cançons més motivadores del Nil Moliner, que té sempre aquest caràcter, aquest esperit, que va ser una de les seves cançons, com Mi Religión. Aquesta és la, la que més hi creiem nosaltres, a RAC 105 i tal. I ara, camí de tres quarts, arriba un altre dels impactes més recents d'Ed Sheeran. Qui tens a Sisam? Sisam.

0: Segurament Aitana s'ha reservat una aparició encara no anunciada a la famosa velada d'aquest dissabte, on el seu nòvio es fotrà cops de contra un altre rival. Com funciona això? Com un combat de boxe. La superestrella del moment, amb una altra de les seves últimes cançons. Connexió psíquica, camí de les 2 de la tarda. De seguida més amb la Nayara Fernández. I abans, un parell d'estrelles. Una és Dua Lipa. L'altra ens queda una miqueta més a prop. Libaneso, que té nova cançó. Es diu Des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Rita Música.
1: RAC 105.
2: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
5: Plan família amb descompte i sense sortir de Barcelona?
6: Només del 20 al 27 de juliol. Per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta.
5: Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
7: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.

0: Quants de vosaltres arriscaríeu tot per la persona de la vostra vida? Això és el que diu Bruno Mars en aquesta cançó del seu nou àlbum de romàntic anomenat Risk It All.
1: La teva música amb Nayara Fernández.
0: 2:03 del migdia d'aquest dimecres 22 de juliol. Soc la Nayara Fernández. Com esteu? Com esteu passant aquest dia? Seguim amb una persona que també és americana, en aquest cas, Meghan Trainor. Que el 2014 ens portava aquest fenomen mundial.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
4: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
3: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
4: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
3: Important, en un refugi climàtic natural.
4: A caiac del ter.com i el 662 14 94 69.
5: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
6: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
8: L'estiu no es compta en dies. Es compta en cançons.

Fas tuqui-tuqui-tuqui és el que ens donarà Marcos Amcà durant aquest cap de setmana, perquè va a molts llocs, va a Salou, va a Cubelles, cantant cançons com aquesta. Anomenada Fas Tuc. Vinga, que ens farem un xarro. Sí, està guapo. I aquí la festa no para, a RAC 105, perquè tenim un clàssic de Pitbull amb Christina Aguilera que va sortir ja el 2013, anomenada Feel This Moment.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Gandia. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
1: Propera parada, plaça Lesseps.
2: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
3: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el bon ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
4: La vida està cada cop més cara.
5: Els preus no paren de pujar.
6: Un mango, 9 euros.
7: Robatori.
5: Inflació!
4: Necessites estalviar.
5: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
4: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
5: No pots canviar d'emissora.
8: No pots escoltar una altra cosa.
5: RAC 105.
4: La teva música.
5: La teva música.
4: RAC 105.

Com ens acabem de transportar aquest 2013 quan Avicii treia aquest que es diu Wake Me Up, una barreja de música electrònica, folk i country. I mira, parlant de country, justament la cançó que ve ara és d'aquest gènere, és de Beyoncé, que se l'ha vist amb Shakira, però de moment, com no sabem si hi haurà alguna col·laboració, tenim aquesta que es diu Texas Hold'em.

les cançons que està girant juntament amb Bruno Mars i el seu tour anomenat The Romantic, que de fet anirà a Japó l'any que ve. Aquesta es diu I Just Might. I 3:43 de la tarda escombrem cap a casa amb Max Navarro, que fa molt poquet va venir al Versió RAC1 i ja va dir que estiguéssim atents a les seves xarxes socials, perquè d'aquí poquet hi ha un nou tema, però de moment us deixem amb

0: La teva música.
1: RAC 105. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
4: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
5: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: New Religion, que va servir per ser la carta de presentació del nou àlbum de Baby Rexha anomenat Dirty Blonde, que va sortir fa un mes i que també serveix per arrencar nova hora aquí a RAC 105.
1: La teva música.
2: Amb Nayara Fernández.
0: 3 i 3 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Aquí seguim dues duetes més amb bons temes, com aquest, que va ajudar a la Natasha Bedingfield a sortir d'un bloqueig creatiu. S'anomena Disney.

0: and I want to talk about.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
4: Totalment, tipus directe, perquè això de línia directa és una cosa mai vista al món de les assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a línia directa, pagaràs un 40% menys, t'ho garanteixo, i amb les mateixes cobertures.
3: I allò del sorteig?
4: És veritat. I només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
2: Propera parada, plaça Lesseps.
5: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
6: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.

les xarxes socials un vídeo de l'actor Javier Bardem cantant i ballant a ple pulmó aquesta cançó, l'himne del Mundial, de la mà de Shakira, anomenada Dai Dai. Segurament, ell també gaudiria d'aquesta de la mà de Lady Gaga, la que es diu The Dead Dance.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Prats, que ens plenen d'alegria i ens donen aquesta energia que necessitem per continuar aquesta tarda de dimecres. Continuem amb una cançó que s'ha descrit com una de les lletres més desconcertants de la història de la música pop, segons una enquesta del Regne Unit. És un dels temes més exitosos de The Killers i es diu Human.

0: Rec 105 Barcelona. Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el bonfri. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
1: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: La vida està cada cop més cara.
4: Els preus,
5: home,
4: no paren de pujar.
5: Un mango, 9 euros.
6: Robatori.
4: Inflació!
3: Necessites estalviar.
4: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
3: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
4: No pots canviar d'emissora.
7: No pots escoltar una altra cosa.
4: RAC 105.
3: La teva música.
8: Ei, què passa?
9: RAC 105.
10: This is hip music.
4: Som els Catarres.
11: I'm Lizzo.
4: Som la teva música.

0: No sé com seria viure als 80, però Dua Lipa ens ho recorda amb l'homenatge que ha fet gràcies a aquesta cançó al pop clàssic de la dècada. I es diu Physical.
1: La teva música.
0: Prop ja de les 3:40 de la tarda, escombrem cap a casa amb l'artista Nil Moliner, que amb la propera cançó ens fa recordar que s'ha de viure el present, que ens hem d'estimar a nosaltres mateixos, perquè si no, la vida no té sentit.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Encara no és un dia qualsevol d'agost perquè no hem arribat, sinó un de juliol, però aquí a RAC 105 posem aquesta novetat de Soc un bohemio. Dia qualsevol d'agost. De seguida tindrem a One Direction, però abans aquesta de The Weeknd, que va sortir el 6 d'agost del 2021, anomenada Take My Breath.

una de les bandes més icòniques per molts i moltes i que va ser un xoc quan es van separar. Parlem de One Direction, que aquí a RAC 105 recuperem un clàssic de la seva trajectòria musical. I acabem l'hora també amb una banda icònica que de moment no s'ha separat i esperem que durin molts anys més. Són Coldplay, que ens porten We Pray.

0: Aquest somriure tonto als ulls és el que portem nosaltres cada cop que escoltem els Catarres. Canten cançons com aquesta.
1: Tots els dies que vindran.
2: La teva música. Amb Nayara Fernández.
0: 4 i 3 de la tarda, salutacions a Nayara Fernández. Encara ens queda una horeta més de gaudir de molt bona música, com la que ve ara, que és una col·laboració de Mark Ronson i Miley Cyrus.

que ens porta aquest Yes End i que fa uns dies ens va confirmar que havia tornat amb el seu ex, en Ricky, 11 anys després de la seva ruptura. I continuem amb una notícia que a mi em fa moltíssima il·lusió, i és que Aitana, amb aquesta cançó, ha aconseguit estar al número 69 de 200 de la llista global de Spotify, perquè és que ella mai es cansarà de ser una superestrella.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Si ara mateix vingués Katy Perry i em preguntés, Nayara, quin era el teu teenage dream, el somni d'adolescent? Diria que seria conèixer a tots els Operación Triunfo i podria dir que ho he aconseguit. Prop ja de 4:45 de la tarda, de seguida ens prendrem un espresso amb la Sabrina Carpenter, però abans deixa'm dir-te que viatjarem cap a San Francisco amb Sound of Legend.

0: REC 105 Barcelona. Propera parada, plaça Lesseps.
1: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
2: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
3: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
5: Ja som 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat REC 105.
6: Instagram,
0: TikTok,
6: Facebook,
0: X,
6: YouTube.
0: I la nostra web.
5: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat REC 105.
0: I tu, què esperes?
5: Som a tot arreu.
0: 100.000.
7: I pujant.
0: La teva música. Oh!

famós món DJ que es diu El Ventilador. I ara recuperem un èxit de fa ja 15 anyets. De la mà de The Wanted, es diu Glad You Came.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so.
1: RAC.

el Calvin Harris, que fa uns dies el van poder veure debutar per primer cop a Tomorrowland. Mai l'havien vist, que va tancar el main stage del primer cap de setmana del festival. I continuem amb Sia, que gràcies a aquesta cançó, que va ser rebutjada primerament per Rihanna, va tenir el seu primer número 1 a Estats Units ja fa 11 anys, d'això que es diu Cheap Thrills.

No deixis mai de ser tu, és el que ens diuen Oques Grasses amb aquest que es diu Elefants, que de fet va aconseguir un disc d'or. I prop ja de les 5 de la tarda, això què vol dir? Que jo ja me'n vaig. Ja m'acomiado, salutacions de Nayara Fernández. Ens escoltem demà a la mateixa hora i al mateix lloc. Abans de deixar-vos amb Enric Font, us deixo amb Pink, que el 2017 ens va portar aquest èxit que es diu What About Us. Adéu, adéu!

0: Tu? Sí? Ja tardes! Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterword de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes! Oh, Dios, què és això que has dit?
2: Onada de calor.
3: Tenir calor és força bo.

0: Ai.
1: Oh. Ai, que és bonic. La bona proposta de Bruno Mars, una d'aquestes que també depeneu cada dos per tres, eh? Whiskey Toll. Amb aquest gran èxit que hem volgut començar a nova hora i nova edició del programa.
2: Ole!
1: Sí, ja tardes. Ole, ole, ole. Toma, toma, toma. Ai, quin dia, tu. I quina tarda tenim per endavant.
2: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Ai, mare. En fi, va, uns 4 minuts a les 5, després de la nostra companya Nayara Fernández, que hi torna demà. Doncs aquí estem, 4 horetes de bon rotllo, bona música, que no falti res, sí. Aquí, al Ja Tardes, toma i toma.
3: Ai,
1: tela. Ai, hola!
3: Felicitats pel programa, t'escutem cada dia.
1: Sí?
3: I va, que ja tarda.
1: Sí, ja tarda, ja tarda. Sempre anem tard. Va, anem a repassar cosetes perquè en una soneta, tema del dia, avui ben xulo i molt filosòfic, eh?
2: Ai,
1: sí, sí, ja veuràs, ja veuràs. En una soneta comentem la jugada. A més que regalarem els gots del programa. Va, també cançó efemèride, repassant coses que van passar un dia com avui, 22 de juliol. Hi ha diverses coses curioses, interessant. També Rose Musical, avui batalla de cançons, però cançons polèmiques. Sí? Ja ho veuràs, ja. I a més, la versió del dia i tots els comentaris que pots enviar ja mateix, si vols, al WhatsApp.
4: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
1: Vinga.
4: 608-71-71-41. Ja tardes.
1: Dale, dale, duro. Va, enviem coses.
0: Som tafaners, que... Sí, què vol?
1: Val, tanto perquè ja tenim preparat per aquí tot un èxit de Seal City al costat de Dua Lipa, que van crear aquesta història que encara recordem a dia d'avui. Electricity. Falling.

0: ja tardes. Amb l'Enric Font.
1: Hola, Mollón.
2: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.
3: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: de córrer.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai,

0: tu. La bona història del Siderland, una d'aquestes que és una autèntica bogeria i que també ens agrada repassar de tant en tant aquí, també. I també. Ai, res, uns 15 minuts de les 5. Us he dit que és l'últim dimecres de la temporada del Getardes?
1: Ole!
0: Sí, no? Jo ho deixo anar. Tenim ganes de vacances? No, què va? Va, anem amb el tema del dia, perquè... El tanto perquè posarem a treballar a les neurones.
1: Ah!
0: Sí. Perquè no sé si sabeu que avui és el Dia Mundial del Cervell.
2: Amb el twist del cervell.
0: Sí.
2: Mou la teua ment.
0: Ole!
2: Twist del cervell.
0: Aquell òrgan que, de vegades, ens fa tenir idees brillants i d'altres que ens fa entrar en bucle buscant les claus i a vegades les portem a la mà, eh?
2: Sempre cantam.
0: Per això avui volem anar una mica més enllà. Avui una mica filosòfic, sí. Perquè tots hem tingut algun moment a la vida que hem hagut d'espavilar, però de debò, eh?
2: Havien llegir, però en sap...
0: Potser quan vas haver de muntar un moble d'una coneguda marca... Sueca?
2: Mou la teua ment.
0: Sense mirar les instruccions.
2: Twist del cervell.
0: O quan vas intentar recordar una contrasenya després de provar-ne com 15 diferents.
2: Descobrir.
0: O quan vas improvisar una excusa perquè arribaves una hora tard.
2: En un tres i no res.
0: O quan jugant a un escape room et vas sentir un autèntic detectiu.
2: Prou.
0: Tanto perquè avui volem saber en quina situació creus que has hagut d'utilitzar més el cervell. Sí, avui mira, anem per aquí. Busquem respostes originals, divertides o sorprenents. Aquell moment que vas haver de pensar més que mai i al final te'n vas en sortir o no, és igual. Però volem saber... En quina situació creus que has hagut d'utilitzar el cervell més que mai? Doncs això ho volem saber al WhatsApp.
3: Sí? Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Per exemple, ara mateix per pensar això. No sé, quan vas explicar alguna mentida i després l'havies de recordar. O no sé, quan... És que em surten tantes idees tan dolentes. I el tanto perquè entre tots els que participeu, avui sortegem els gots del programa. Ja saps, un parell de gots de mig litre cada un, dissenyats pels oients d'aquesta casa. Ei, per deleitar també bons moments amb els teus amics, amb la teva família. Un parell de gots per celebrar coses ben xules. Home, gots del Getardes.
1: Feta.
0: Doncs va, 608-71-741. Volem saber, doncs, en situacions, moments, que has hagut de pensar més que mai. Saps què vull dir? Allò d'esforçar-te poder massa. Algun examen en concret? No sé. Quan et van entrevistar per alguna feina? No sé. Jo m'invento coses. 608-71-741. Va, moments de concentració màxima. Les volem saber totes. A vegades fem unes preguntes...
1: Ai, Déu meu!
0: Sí, que no sé. I de pas també demana'm aquella cançó que ens animi la tarda del dimecres. Que podria ser, per exemple, aquesta. La proposta de la Casa Azul. La revolució sexual. Toma!

0: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.
1: Milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
2: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
1: Truca al 900-903-743. Verisure.
3: La teva música.
4: Rock 105. Ja tardes.
5: Amb l'Enric Font.
6: A l'hora de brenyar.
7: Tinc gana.
6: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
8: Toma ja.
9: Com profit.
10: Marrano.
11: No.

0: que m'agrada. El so dels Amics de les Arts amb aquesta, segurament t'estimo. És una de les més recents que ens porten aquí a RAC 105. I que, mira, també la repassem, eh? Yeah. Sí, ole, ole. Va, Reus, 4 minuts que passen... No, en 4 minuts arribarem a 2:15. Ara, ara, ole, ole. Va, estem... Estem, estem fatal, sí. Vem com un pollastre sense cap, eh? Avui estem celebrant el Dia Mundial del Cervell, per això doncs, busquem doncs, l'última vegada, per exemple, que has hagut de concentrar-te a tope o en quina situació creus que has hagut d'utilitzar més el cervell en tota la teva vida. Doncs vinga.
1: 608-71-714.
0: Ja saps que busquem respostes com originals, diferents, no sé, divertides.
2: Hola, hola. Oi, doncs jo tinc claríssim. Oh. El moment en el que he utilitzat més i segueixo utilitzant el meu cervell és aquest moment en què la meva mare em diu quina era la meva contrasenya del Facebook? Diu, però jo què sé, te l'haurà creat algun dels teus altres tres fills i jo no, no ho recordo. I a més sempre li apuntes en algun lloc i dius, sí. Mama, sisplau, no t'oblidis, eh? Sí, i ja que no, que no, que clar que me'n recordo, si és sí, el mateix de sempre. No sé, el número de telèfon o l'any de naixement. Ai. I no, no, que cada mes... Et torno a preguntar, quina era la meva contrasenya de Facebook? Que dius, maldito sí, el dia sí, en el que le cambiamos el mòbil. Perquè cada cop que li canvies el mòbil, sí. I has de tornar a posar totes les contrasenyes. I dale a restablecer contrasenya. I dale que me llegue... A quin mail m'arribarà? Perquè això tampoc ho recordo.

0: Ara, ara, ara.
1: Així que, bueno, sempre és una aventura.
0: T'acompanyo en el sentiment. Sé el que és. Sé el que és. A casa també passa això, eh? En fi, 638-7141. Ai, ma mare dirà que sí amb el cap, eh? Ara mateix. Sí, sí. Aviam més, hola.
2: Bona tarda, Enric. Ei. Doncs mira, jo l'última vegada que m'he hagut de concentrar a tope ha sigut ara el mes de juny.
0: Què
2: dius ara? Dos divendres seguits perquè sóc molt aficionada al Centre d'Esport Sabadell.
0: Sí.
2: I els dos divendres que vam jugar al playoff, aquí, el primer contra el Castilla i el segon contra el Zamora, estava superconcentrada i enviant-li totes les coses positives i el bon rotllo perquè pogués pujar. I efectivament hem pujat. Vinga, moltes gràcies. Adéu, ja falta poquet per les vacances.
0: Sí, sisplau. És una altra manera de veure-ho, de veure les coses. Em vaig concentrar per donar energia positiva. Bueno, vale. Em sembla bé, em sembla bé. Home, el poder de la ment és molt gran. Va, avui, doncs ja saps, Dia Mundial del Cervell, volem saber doncs, quan t'hi has esforçat més per utilitzar-lo. Doncs vinga.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte, una estoneta més. Més missatge. I més peticions musicals, evidentment. Va, que ens ve de gust recuperar el so de Nars Barkley. Anem amb aquesta història que triomfà molt a mitjans dels 2000. Ja fa 20 anys, això, eh? Crazy.

0: Públic, que l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tant. 5 a 9 a RAC 105.
4: El fet és molt, Enric, clar que sí, el costuma.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
2: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
3: Com es diu el telèfon de l'Enric?
4: Ah, no ho sé.
3: Enric Fort.

0: Posta de Tame Impala amb la Jenny de les Blackpink, una altra de les que triomfa per tot arreu amb aquest Dracula. Bé, uns 8 minuts que passen de 2 quarts. És moment d'encetar la batalla de cançons avui. Va, Feli!
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Oi, oi, oi, oi, oi! Oi, quina batalla tenim avui! Sí, sí. Al tanto, perquè en aquest roast musical demostrarem que, de vegades, una cançó pot generar tant debat com una notícia d'actualitat, sí? Perquè aquests dies, bé, avui sobretot, tothom parla d'aquesta proposta d'ampliar la prohibició de fumar, de vapejar en espais públics, com les terrasses, les platges, les piscines. Una mesura que ha obert un intens debat entre qui la defensen per la salut pública, qui la creuen que limita massa les llibertats. Això sí, de moment és un avantprojecte i encara no s'ha de completar, no?, la seva tramitació. Clar, i això és una polèmica que, bueno, bueno.
3: Ai, Déu meu.
0: Ai, Déu meu, polèmica. I avui parlarem d'això, de polèmica, sí? Perquè la música també n'ha viscut unes quantes, de polèmiques. Sí, sí, sí. Cançons que van ser criticades, censurades, o que van dividir l'opinió pública, però que precisament per això van acabar entrant a la història. Sí, a la història. Doncs al tanto, perquè avui enfrontem 3 autèntiques cançons ben polèmiques i, com sempre, tu, a través del WhatsApp, tries quina és la millor. I que ja saps, agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Va, anem a enfrontar-les. Anem a repassar, per exemple, l'opció número 1.

internet, la societat sencera, va convertir doncs, la Miley Cyrus en el centre de totes les converses. Clar, hi havia que l'aplaudia, hi havia que no entenia res. Clar, veníem de Hannah Montana, una imatge purificada, no? I de cop es va convertir doncs, en una bola de demolició, no? Com aquest Wrecking Ball. En fi, doncs l'opció número 1 que pots votar, ja saps, al WhatsApp, si és la teva preferida, doncs explica-m'ho amb un àudio. O potser t'agrada més l'opció número 2. Home! Home! L'original de Madonna, que és una de les cançons que més controvertides del pop, no? O sigui, després de provocar un enorme escàndol per la seva barreja de simbologia religiosa, provocació... Va bé, merder, eh? Doncs per això pots votar també aquest Like a Prayer, això sí, la versió de Just Flower, aquest tema de Madonna, la teva preferida. Ah, explica-m'ho. Ole, ole, ole. I anem amb l'última, opció número 3, una polèmica de casa, d'aquí, sí, sí.

0: versió del clàssic de Sau també va aixecar polseguera. Una versió de Shakira. Per alguns un homenatge, per altres hi ha cançons que simplement no s'han de tocar.
1: Boig per tu.
0: Aquest boig per tu de Shakira. És la teva preferida, doncs? Ja saps que pots votar la teva amb un àudio.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga. Quina d'aquestes tres cançons creus que va generar més polèmica? Ja saps, opció número 1 amb Miley Cyrus, el seu Wrecking Ball. Opció número 2 amb Madonna, Like a Prayer. Tot i que a nosaltres ens agrada la versió de Josh Fowler, però... I l'opció número 3 de Shakira, Boig per tu. Ja saps que al final del programa repassarem tots els vots amb el veredicte i resoldrem aquesta batalla. Així que afanya't, vinga.
3: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Ara, ara. Va, anem amb més. Moment del setembre, anem a bellugar aquests malucs. El ritme d'aquest Sara Lights, un altre descans. Carrega les piles a tope. Sí.

0: Rexem 5 Barcelona. Vine a viure la diversió a Sapacara.
1: Al nostre local amb aire condicionat, gaudeix sempre de temps il·limitat amb la teva entrada. Més rialles, més joc, més moments en família, sense mirar el rellotge.
0: Més informació a sapacara.com.
2: Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro les rebaixes i encara menys les segones rebaixes?
3: I d'on ha sortit aquesta butaca?
2: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven.
4: Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
5: Propera parada, plaça Lesseps.
6: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
7: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
8: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
9: Per trobar bona música.
10: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
11: Dice Locarti.
12: Mi penya del Raxen 5.
13: Hola, Raxen 5, aquí Rosalia.
14: Família de Raxen 5.
15: Som els Catarres.
16: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
17: Som els Tiets.
18: Sóc el Migui Núñez.
19: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
20: Hola, Raxen 5, sóc Alfred García.
21: Família de Barcelona, si la fumiga des del País Valencià.
22: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb Raxen 5, així que guardo especial carinyo.
23: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
24: no cal creuar mig món.
25: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
26: Un petó i una abraçada, família.
27: Un petonet de part de tots. Sí.
28: Això és RAC 105.
29: Un besinho.
30: A RAC 105.
31: Merci, besito.
32: RAC 105.
33: Sempre apostant per la música en català.
34: Oh, oh. Escolta-la.
35: RAC 105.
36: La teva música.
37: El Club Cabravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Cabravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
8: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
38: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
39: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
38: I se't transmet el fred a la mà?
39: Suposo.
38: Oh.
40: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
41: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
42: Ja tardes a escoltar l'Enric Font.
43: Enric Font.
42: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: ens anima i, a més, ens motiva a tope. El so de Dimi Quieta amb els Alphaville, amb aquest Forever Young. Sempre, sempre ben jovenet. Esperit jove, almenys. Sí, sí. Va, uns 8 minuts i arribarem a les 6. Aquí el Getardes. Ens ho passem bé, creus que hi festa? Va, recorda que pots aconseguir els gots del programa. Sí. Si participes i m'expliques a través d'un àudio, doncs moments, quin creus que és aquell moment, quina situació has hagut d'utilitzar més el cervell? O l'última vegada que t'has concentrat a tope, saps? Respostes diferents, divertides, originals. És el que estem buscant avui, eh?
1: 608-71-714.
0: Clar, és que m'expliqueu coses... Coses com aquesta, mira, hola.
2: En el moment que he utilitzat més el meu cervell, sens dubte ha sigut en l'examen d'història de la... del trimestral, perquè era la cosa més difícil del món i, doncs, bueno, ho he passat bastant malament. Ai, però anem, ho vaig a provar.
0: A veure, vas a provar, bé. Busquem coses més... més surrealistes, potser, no? O sigui, mira, per exemple...
3: Hola, Enric Font, sóc la Júlia. Oi. I crec que les vegades que m'he hagut d'esforçar més en fer servir el cervell, sí, han sigut... quan he de triar una pel·lícula o una sèrie per mirar per saber què dir.
0: A veure.
3: I en el Rose musical, epa, voto per la cançó de la Miley Cyrus, Wrecking Ball.
0: Molt bé.
3: Gràcies.
0: Ai, adéu. Veus, pim pam pim pam. Ha fet un combo, eh? Ha participat al tema del dia i el roast musical. Sí, sí, sí. Doncs bé, no, totalment d'acord amb això de... d'esforçar-te a tope. Aviam quina pel·li tries, eh? Que ens estem com 3 hores mirant, aviam quina pel·li mires i després ja no tens temps per mirar la pel·li. Jo això és totalment d'acord, sí, sí. T'has esforçat a tope. Va, tu també participa i explica'm, doncs, això, moments així de concentració màxima, saps? Així de... originals.
4: Ole!
0: Va, que arriba per aquí Joan Dausà amb la Nova al costat de Mamaduixa. Papi, posa-la al dit. Veus el...

0: Després envia la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: DJ Goja, o Goja, digue-li com vulguis. Amb Jason Derulo, això sí, mi chico. Mi chico. Barre, uns 3 minuts de les 6, això és el Getardes.
1: Hola, guapíssim.
0: Hola, hola, vinga. Com sempre, a aquestes hores anem amb la cançó efemèride, repassant coses que van passar un dia com avui, que és 22 de juliol. I no sé si saps que avui se celebra el Dia Internacional del Treball Domèstic. Un dia per reconèixer la importància de totes aquelles tasques que fan possible el dia a dia d'una llar. Cuinar, netejar, rentar la roba, planxar, tenir cura de la família o fer la compra. Una feina imprescindible que sovint passa desapercebuda. Però, a més, és que requereix temps, esforç i dedicació. Aquesta jornada també reivindica un repartiment més equitatiu de les tasques domèstiques i posa en valor la feina de les persones que es dediquen professionalment al servei de la llar i les cures. Maestros. Para las Kellys, com deia Leo Rubio. Ai, mare. Doncs avui toca recordar que una casa no es manté sola i compartir les feines és la millor manera de conviure. Parem amb més, perquè avui també és el dia de la maca.
2: I és que avui he quedat penjant de la maca. Ui. Mentre em deies coses tan maques que
0: un dia dedicat a un dels grans invents de la relaxació de tot de sempre. Ja sigui al jardí, a la platja, entre dos arbres, durant les vacances... Bé, una maca és que és sinònim de desconnexió migdiada i d'estiu. Sí o no? Aquesta jornada ens recorda que amb el ritme de vida que portem també és important trobar moments per descansar, llegir un llibre o simplement no fer absolutament res, que això també va bé. Doncs avui toca, doncs, gronxar-te una miqueta, una estoneta... Perquè, de vegades, el millor pla del dia és una maca, una mica d'ombra i zero preocupacions. Estaria molt bé. Va, i com hem comentat, també és el Dia Mundial del Cervell.
3: Fa el twist del cervell. Mou la teua ment.
0: Toma, toma.
3: Twist
0: del cervell. Un dia per conscienciar sobre la importància de cuidar el nostre cervell, l'òrgan que controla els pensaments, la memòria, les emocions, els moviments i pràcticament tot el que fem al llarg del dia. Aquesta jornada també posa el focus en la prevenció de les malalties neurològiques i recorda que petits hàbits, com dormir bé, fer exercici, mantenir una alimentació equilibrada i estimular la ment, poden contribuir a una millor salut cerebral. Així que avui toca posar el cervell en forma, perquè cuidar la ment és tan important com cuidar qualsevol altra part del cos, així que... Ja t'ho saps.
3: Del cervell.
0: El twist del cervell. Cuida la teva ment.
3: És tu mateix.
0: En fi. Va, avui toca retre homenatge a un personatge del món de la música, ben singular, però tot un mestre del rock. Estem parlant de Ozzy Osbourne. Fa just un any... Ens deia adéu, una de les figures més icòniques de la història del rock, evidentment. El menjacaps de ratpenats. O el príncep de les tenebres, que també se'l coneixia així. Ozzy Osbourne, que va revolucionar la música com a veu dels Black Sabbath i també amb una carrera en solitari plena d'himnes, com aquest Crazy Train. Una veu inconfusible, una actitud irreverent i un carisma únic. Va contribuir a definir el heavy metal i va inspirar generacions de músics arreu del planeta. Doncs mira, un petit homenatge que li volíem fer aquí al Getardes. Va, anem a repassar aniversaris. Perquè avui, mira, per exemple, fa 79 anys, Don Henley dels Eagles. L'home que va demostrar que es pot cantar de meravella i al mateix temps portar el ritme des de la bateria, una cosa. Membre dels Eagles, doncs Don Henley. Ha estat una de les ànimes d'una de les bandes més grans del rock més a més amb una veu càlida, una manera elegant de tocar, un talent extraordinari per escriure cançons. Ben bé que ha deixat empremta, eh? Take it easy. Que qui ho deia? Ah, Karina? O... Take it easy. Són 79 anys de rock, talent i cançons que mai passen de moda. Paqui també avui fa, mira, en aquest cas 53 anys, és Daniel Jones del Savage Garden. L'home que demostrava que no cal ser davant del micròfon per escriure algun dels himnes més memorables del pop dels 90. Compositor, productor i músic d'aquest grup, el Savage Garden. Doncs va ser el cervell, mira, avui parlem de... el Dia Mundial del Cervell. Doncs va ser el cervell musical darrere d'un so elegant, emotiu i ple de melodies irresistibles. Cançons tendres, aquelles... Doncs 53 anys de talent, melodies inoblidables i pop fet amb molta sensibilitat. Ai, sí. Va, i per últim, repassant aquests aniversaris... Avui fa 43 anys, Arsenium dels Ozone. Home! L'home que va demostrar que, de vegades, una cançó amb una lletra que mig planeta no en tenia podia acabar sent un fenomen mundial. Membre dels Ozone, doncs Arsenium va posar veu, energia i molt bon rotllo a grans himnes del pop i dents dels 2000. Impossible escoltar-los sense que aparegui un somriure, eh? Sí, sí. I acabant cantant-la. Sí, sí. Té més, mira. Home! Que s'assemblen molt, sí. Però que donen gresca, també. Doncs 43 anys de pop, bon humor, melodies que encara avui fan venir ganes de cantar, encara que no sapiguem la lletra. Ja t'avanço que el Drago està dintre i serà la protagonista de la versió del dia d'avui, eh? Va, i ara sí, per últim, repassem escenes musicals, perquè un dia com avui, 22 de juliol, però del 97 era, no? Sí. Puff Daddy va estrenar el seu primer àlbum.

és la cançó Efemèride. Anem a recuperar aquesta. De fet, és una versió, o agafant una mica l'essència de, dels The Police, no? Amb això que, mira, és la que volem escoltar avui. I'll Be Missing You, al costat de Faith Evans. Cançó Efemèride d'aquest dimecres. Oh, yeah!

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: Adéu, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: envia la teva nota de veu.
1: Bona tarda, Enric.
2: Hola, Enric Font.
3: Bona tarda, ja tarda.
1: Enric, bona tarda.
4: Ja tarda, és lo millor.
5: Ets molt molon, Enric Font.
6: Bona tarda, DJ Enric. Sí, sí, DJ.
7: Com a l'Eto. Enric
5: ja tardes.
8: La veritat és que m'encanta la vostra cadena i en concret el teu programa m'agrada molt i m'agrada molt les tardes.

0: Ja saps que és una de les cançons del moment, no podia faltar tampoc avui aquesta de Shakira i Burna Boy, eh? Die, die, we go. És el nou Waka Waka, sí. D'aquest estiu, és el Waka Waka d'aquest estiu. Sí, ens agrada.
1: M'encanta.
0: Sí, sí, sí. Va, re, amb 20 minuts que passen de les 6, tenim missatges, comentaris... Avui ja saps que estem celebrant el Dia Mundial del Cervell i per això busquem doncs, moments que l'has utilitzat, però potser massa i tot, eh? Saps què vull dir? En quina situació creus que has hagut d'utilitzar més el cervell? O que t'has hagut de concentrar a tope, eh? Moments així divertits, diferents i originals, eh? Que m'entens, eh? Que sí?
2: 608-71-71.
0: Va, recorda que pots aconseguir els gots del programa, el Ja Tardes. Aviam, mira, hola.
3: Bona tarda, Enric Fons. Ei, doncs jo, Fons, quan he fet més servir el cervell, va ser quan em vaig divorciar i vaig tindre que començar a lligar.
0: Ostres.
3: Cada dia era un examen, cada dia era un repte. Però bueno, mica a mica vaig anar perfeccionant i algun dia va tindre bons resultats. Però era més complicat això que aprovar un examen. Però bueno, molt bé, ahí ho deixo. Bona tarda, felicitats pel programa.
0: Gràcies. Així que... Lligant, eh? Lligant. Cada dia era un examen. Sí, sí, sí. Ai, mare. Va, més... més situacions de fer servir el cervell, de concentració. Mira, hola.
4: Hola, Enric, bona tarda. Jo, la vegada que més he fet servir el cervell és quan la meva sogra comença a parlar i he de fer que l'escolto, però he d'estar concentrat per no fer-li cas.
0: Oi, oi, oi! Ai, com escolti la sogra!
5: Ai, ai, ai,
0: ja la tenim liada. Eh, sí, sí. Oh, que... Aviam, va, l'últim de la tongada, hola.
6: Hola, Enric, sóc en Marc. Mira, jo quan vaig ser que estrujava més el cap és quan els meus pares li van regalar a la meva filla per Nadal una cuineta del Lidl, tota de fusta, que vaig ser que muntar. Vaig estar dos o tres hores. Però muntava mirant instruccions i tot. Però bueno, la vaig muntar. Igual que vaig muntar un dia un armari en Ikea, el vaig tenir que muntar tres vegades, perquè la tercera va anar vençuda. La vaig muntar fatal, fatal. La vaig trencar per poc.
0: El vas trencar? Per la gent que us costa una mica aquestes coses, poder jo m'hi afegiria, però que sapigueu que, per exemple, a llocs com l'Ikea o d'altres,

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: La teva música.
1: RAC 105. Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
2: Carglass canvia. Carglass repara.
3: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
4: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
6: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca al 900-903-743.
7: Verisure.
8: Ja tardes.
9: Amb l'Enric Font.
10: Oh, està buenorro.
11: Ai.
12: Estàs prenent el pèl, oi?
13: Doncs sí.
14: Castigat.
12: Ah, va bé. Ai, que jaleo.
15: Mare.

0: poco. Gran treball de Nil Moliner amb, amb aquesta història que ens agrada molt. Sí, tu cuerpo en braille. Vinga, res, dos quarts ja tocats de set. Moment perfecte per repassar com portem la batalla d'avui. Mira, mira.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight.
0: Avui portem un roast musical que demostra una cosa. La polèmica també ven discos.
3: Sí, sí, sí.
0: Clar, és que aviam, m'explicaré, eh? Aquests dies, de fet, sobretot avui, s'ha tornat a encendre aquell debat amb la proposta d'ampliar la prohibició de fumar i vapejar als espais públics com terrasses, platges o piscines. Sí? Uns estan a favor, d'altres ho consideren excessiu. El debat està servit i, això sí, la proposta encara no s'ha... Sí, s'ha de completar, eh? La tramitació i tot plegat. Però, mira... I una cosa sabem de la música és que les cançons que remouen més consciències són sovint les que més triomfen. Sí. Avui va de polèmiques la cosa, eh? Avui sí, avui... Oi, cuidadín, eh? Sí.
4: Ai.
0: Lletres que van de generar debat, versions que van dividir els fans, videoclips que van escandalitzar, bé, no sé... Avui enfrontem tres autèntiques cançons polèmiques. I tu, com sempre, tries quina és la millor o la més polèmica, ja saps, a través del WhatsApp. Vinga, va, anem a repassar-les. Anem amb l'opció número 1.
5: I came in like a rainbow. I never hit so hard in love.
0: Un videoclip que va trencar internet i la societat, també. Va marcar un abans i un després amb la imatge de Miley Cyrus. Ah, veníem de Hannah Montana i de cop i volta la veiem allà d'aquella manera, amb la bola de demolició, amb aquest Wrecking Ball. Opció número 1 que pots votar, evidentment, a través del WhatsApp, si és la teva preferida o la que creus que és més polèmica de totes. Explica-m'ho. O potser prefereixes l'opció número 2. Home! Una cançó que va desafiar els límits de l'època. Parlem de l'original de Madonna. Que avui continua sent una de les més controvertides de la història del pop. Like a Prayer. No, sí, la versió de Josh Fawad, que és la que ens agrada aquí. Home, Déu-n'hi duret, eh? És la que prefereixes? Ah, explica-m'ho. Va, anem amb l'última, opció número 3, polèmica de casa nostra.
5: Sé molt bé que està aquest parc, jo no puc arribar a un
0: ex. Una versió que va emocionar molta gent, però que també va provocar un intens debat entre qui defensaven, doncs, el clàssic del Sao, que és intocable. O no? La versió de Shakira d'aquesta. Aquesta ben mítica, eh?
6: Boig per tu.
5: Boig per tu.
0: Aleto. Què, tu què creus? Quina és la millor o quina crea més debat?
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam, què en pensem per aquí. Hola. Hola.
7: Hola, sóc l'Arlet de Tarragona i a mi la cançó que més m'agrada de les tres és Wrecking Ball de la Miley Cyrus, perquè m'encanta Hannah Montana i la Miley Cyrus. Bueno, adeu, felicitats per el programa.
0: Ai, merci, adeu. Doncs vot per l'opció número 1. Aquesta de Miley Cyrus, eh? Wrecking Ball. Home, es va liar, a l'època. Bé, me'n recordo com si fos ahir. Aviam més, hola.
8: Hola, Enric. Soc el Marc de Múrcia.
0: Oh.
8: El meu rol musical per avui és el número 2. El número 2.
0: La Madonna.
8: La de Madonna. Ah. Que és una cançó que és divertida, està bé. Sembla una mica d'Iglesia, com diuen. Sí. D'Iglesia, però, bueno, és divertida i xula. Apa, anem a popular, maïciau.
0: Doncs un altre vot, en aquest cas, opció número 2, aquesta història original de Madonna, la Like a Prayer, amb la versió de Josh Fawad. Molt bé, tu també, va, digues la teva. Recorda, al final del programa repassarem el veredicte, eh? I resoldrem aquest rous musical. Sabrem quina guanya, tu. I nosaltres que anem avançant, això sí, amb bon rotllo que ens porta Pitbull, en aquest cas al costat de Marc Anthony, anem a recuperar el seu Rain Over Me.

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes.
2: Ja tardes.
1: No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
3: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: ens queda.
1: Ja tardes.
2: Un regal musical per acabar el dia.
1: 608-7171-4.
3: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
4: Visca!

0: vulguis, que està molt de moda, el so d'Another, amb aquesta Talk to You. A mi m'agrada.
1: Me gusta.
0: Sí, sí, me gusta. Una de les bones referències per aquest estiu, eh? Que mola, que sí. Mira, i una altra referència per l'estiu és aquesta altra.
2: Enric Font, que mola Mogollón. Enric Font, que mola Mogollón.
0: Mogollón, eh? Mogollón. M'agrada molt. L'himne d'aquest programa, el de tarda. Sí.
2: Enric Font, que mola Mogollón.
0: Mogollón.
2: Enric Font, que mola Mogollón.
0: Va, recorda que avui estem parlant del cervell, el Dia Mundial del Cervell. Doncs mira, tirem per aquí. Eh? Busquem, doncs, aquell moment, aquella situació que creus que has hagut d'utilitzar més el cervell a la vida, eh? Situacions surrealistes, divertides, originals. I recorda que pots guanyar els gots del programa. Un parell de gots al Ja Tardes, eh? Mola Mogollón. En fi, sí. Una cosa...
3: Ja Tardes, enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. 608-7171-741. Mira, tenim respostes com aquestes.
4: Mira, jo quan m'estrujo el cervell és quan em trobo algú que em coneix.
0: Oi.
4: Jo no l'ubico, no tinc pebrots de saber on l'ha vist aquesta persona.
0: Oi.
4: Em sones molt sequiets, sí. Vaig dir per dintre. Sobretot busco una senyal i em sí, si ets sí, capaç d'identificar-lo abans de fer el tonto i dir-li qualsevol cosa sí. Fora de context pel que el conec amb ell. I no hi ha manera. Acabo les converses i pensant, bueno, ja alguna hora em sortirà qui era i pensaré, hòstia, recorda a qui sigui que havia de donar perquè no te'ls he donat ara. Res, i la cançó que et demano és una
0: Epa.
4: Cançó que es diu Pau, del grup dels Pets.
0: Home.
4: Perquè amb un grupet de musiqueta que fem l'hem tocat fa 4 dies
0: oh,
4: i
0: sí?
4: Pel que diu ens va quedar bé, vale? Vinga, bon, felicitats pel programa i bon estiu també.
0: Igualment. Home. I la mítica dels Pets, eh? El Pau. Doncs mira, a mi també em passa això, eh? També em passa això de la gent. Home, Enric! I jo, qui és, qui és? Estàs anar buscant de què el conec? Aviam si em dóna una pista o alguna cosa. Ara, hi ha una... que jo crec que molts la sabreu. Jo dono aquí, eh? Una pista o una solució en aquestes situacions. Que quedes allà i diu, ostres, com et deies? I et dirà Pau, per exemple, no? Diu, no, de cognom, com et deies de cognom? Pau ja ho sabia, eh? Sí, sí, i quedes bé, o no tan bé, però...
5: Ai, Déu meu!
0: Però, que m'entens? Sí. És una solució que jo dono. 608-7171, mira, més, hola!
6: Ei, bona tarda, Enric, sóc el Toni de Badalona. Mira, et diré la vegada... Bueno, no és l'única vegada.
0: Ai.
6: És cada vegada que vaig a comprar el súper, que la meva dona sempre em diu i en recorda't de comprar... Tiquití. En recorda't de comprar tacatà. I com se t'oblidi, ja veuràs que tindràs un problema. I jo, sí, no passa res. Sí que passa. Passa que després arribo al supermercat i em quedo allà davant de les estanteries, que sembla aquest, el del meme, aquell que tanca els ulls enmig de la discoteca, però intentant recordar què és el que m'ha dit. Gairebé sempre me'n recordo.
0: Sí,
6: ja. Hi ha vegades que no. I, bueno, i la cosa es posa lletja quan arribo a casa. Però, bueno, què és el que tenim? Que s'ha de treballar el cervell
0: ara.
6: Perquè sigui un servei jove i fort.
0: Ole, tu!
6: Així que res. Bona tarda.
0: Bona tarda.
6: I pots posar qualsevol cançó perquè, ja et dic, t'anava a demanar una, però se m'ha oblidat.
0: Oh,
6: però bueno,
0: oh!
6: Felicitats pel programa, Enric.
0: Adéu! No. Que jo, a mi també m'ha passat això d'anar a comprar, i després... Ostres! Però què? I no m'ho havia apuntat! I ho tenies al cap, que deies, sí, això, ho tenia superclar, i arribes allà i ja no
7: te'n
0: recordes de res, eh?
7: Ai, mare!
0: Desastre brutal. Va, anem amb més. Mira, cançons així estiuenques, com aquesta de Sergio Méndez, al costat dels The Black Eyed Peas. Una mica de Más que nada.

0: Rec 105 Barcelona. Vine a viure la diversió a Sapacara.
1: Al nostre local amb aire condicionat, gaudeix sempre de temps il·limitat amb la teva entrada. Més rialles, més joc, més moments en família, sense mirar el rellotge.
0: Més informació a sapacara.com.
2: Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro a les rebaixes i encara menys a les segones rebaixes?
3: I d'on ha sortit aquesta butaca?
2: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven.
4: Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
5: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribota B Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Col·lecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
6: Propera parada, plaça Lesseps.
7: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
8: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
9: Bruno Mars.
10: Joe.
9: Olivia Dean.
10: Harry Styles.
9: I els nostres números 1.
11: Mi penya del RAC 105.
12: Soc el Guillem de Bugós.
13: Alfred García.
14: Tiga Flavos i Stay Home.
15: La Fumira des del País Valencià.
16: Som els Tiets.
17: Soc el Migui Núñez.
18: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
19: Som els Catarres.
20: Tots ells tenen una cosa en comú.
9: Els escoltes aquí.
20: RAC 105.
9: La casa dels teus artistes preferits.
0: RAC 105.
21: Ja tardes.
22: Ràdio en estat pur.
21: Amb l'Enric Font.
22: A RAC 105.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Ric per no plorar.

0: això només passa. Ja
1: tardes. Hola, Enric,
2: hola.
1: Què tal? Com anem?
2: Bé.
1: A veure, a mi és que Torito Bravo m'encanta, vale, del Fari. És una que m'encanta. Hi ha moltes de los mojinos escocios que també són... Que no. Però una així no tan antiga és una d'un grup que ni sé qui són, que diu Teletavisón. Los Teletavisón. Bueno, aquesta és que em fa riure que no t'ho pots imaginar.
2: Al tanto amb aquesta.

0: Tots els dies que vindran.
1: Bona història dels catarres, eh? Diumenge, sense drama. Bé, ni diumenge ni cap dia. Està bé, està bé. Mola, mola, mola. Vinga, res, uns 4 minuts que passen de les 7. Això és el programa més interactiu i esbojarrat de la radiodifusió catalana.
2: Ai, Déu meu.
1: Ja tardes, ja tardes. És el moment, com sempre a aquestes hores, de la versió del dia. Secció on sempre repassem temes mítics i escoltem totes les seves variants de diferents estils. Al tanto, perquè avui aprofitem que és l'aniversari d'Arsenium, un dels components del grup romanès Ozon. I, evidentment, recuperarem el gran èxit que va triomfar a la dècada dels 2000, una que coneixem tots i totes.

0: com mai. Des del primer... Ja estàs cantant amb una confiança espectacular en un idioma que probablement no parles. Però això és exactament la que fa que sigui tan divertida aquesta cançó, eh? Explosiva, enganxosa i absolutament impossible d'escoltar sense somriure. Té aquella energia Eurodance dels 2000 que converteix qualsevol cotxe, cuina, festa en una pista de ball improvisada. Mentre que tothom intenta seguir la lletra. És una cosa... No, home, no, m'allei. What the way? Va, al tanto. I ja avisem... Que quedi dit que avui sortiran versions molt friquis. Molt friquis. Jo ja avanço. Avanço la cosa. Va, atenció perquè comencem amb cançons... sí, cançons d'artistes top... Com aquesta que va fer la mateixa Rihanna. Té l'essència, d'aquest Drago està dintre. En fi. Sí, sí, Rihanna. Una cosa... Però també, mira, trobem un cover que va fer Fancy. O Fancy. Una de les icones de disco dels 80, doncs també, mira, té la seva pròpia versió. Bastant fidel a l'original. Però és que fins i tot l'ha versionat King Africa. Horrible, eh? I també existeix la versió de la granota més famosa dels 2000. Ojo! Home! Crazy Frog! Bé, de fet, aquesta formació va fer tota versions, no? En fi... Va, i no ens podíem deixar, potser, una de les més famoses de versions.
1: Fiesta, fiesta, y pluma, pluma,
0: Los Morancos.

0: more now. O aquesta bogeria, que no sé ni quin idioma és. Anirem malament, ja t'ho dic ara. Va, al tanto, perquè també hem trobat versions a cop de rock. Mira, i parlant de rock, també n'hem trobat una en castellà, però que està dedicada, irònicament, al rei emèrit. Sí, sí. Mola el rei. Déu-n'hi-do, res. Mira, i tenim, tenim una que també...
1: Muy guay.
0: És bastant heavy, això, eh? Heavy, però heavy metal. Oh. Podrien ser els Lordi, però no. Hard Rock Aleluya, no, no. Mira, i tenim una heavy també, però barrejada com amb dance, o sigui... Bogeries, eh? Una bogeria. No, man, no, man. Mira, i per contrastar una miqueta aquesta contundència, al tanto, perquè tenim una bachata. Sí, sí.
2: Si me quieres, dilo, dilo tú. Dilo, dilo tú. Dímelo primero.
0: És que avui, avui te
2: lo repito yo.
0: Avui ens hem lluit. Ai, ai, ai. Mira, mira. Una cosa tan estranya que fins i tot fallen les connexions, eh?
1: Ahí es.
0: Sona d'aquella manera. Va, tenim també festives.
3: Aló. Salut.
0: Toma.
3: Som jo. Un haiduc.
0: Una veu que em fa por a mi, eh?
3: Oye, vol. I de mor.
0: Clar, i d'electròniques que en tenim moltes, eh? Moltes. Evidentment, d'una cançó dance... Doncs tenim propostes com, per exemple, aquesta així contundent. Una més potent encara, que a més és una remescla oficial de W&W. Això és bogeria ja, eh?
4: Això ja, bueno... Home! Oli!
0: Que fins i tot l'hem trobat en techno. I en hardstyle, que ja és per trencar-ho tot, eh? Això ja és bogeria, total, total. Però va, la versió del dia d'avui és, evidentment, la que van fer David Guetta, els One Republic, ja fa unes temporadetes d'això, però és que ens encanta. Anem a recuperar I Don't Wanna Wait.

0: Cada tarda has de participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Font Taneda. Bona tarda. Adéu.

0: És la nova dels Tiets, eh? Era això, sí, era això. I ben bo. Com mola. Propostes d'aquestes que també ens alegren la tarda. Sí. Evidentment, aquest programa sempre, eh?
1: Ole,
0: sí, ole. Va, 20 minuts que passen de les 7 de la tarda. Tenim missatges, comentaris i avui que estem celebrant el Dia Mundial del Cervell. Doncs volem que l'exprimeixis una miqueta i m'expliquis en quina situació creus que has hagut d'utilitzar més, precisament, el cervell, o concentrar-te a tope, saps? Per qualsevol cosa. Així, divertida, diferent, surrealista, fins i tot. Va, explica'm.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. El tanto aquí, per què?
3: Bona tarda, aquella tarda, sinvergüenza! Ei, que us trobava a faltar, tu, Enric. Pues mira, la vegada que més he trencat les neurones i he rebentat el coco,
0: aviam,
3: va ser fa pocs anys que em vaig separar d'una relació molt llarga
0: vaig
3: tenir que aprendre a lligar. I, ostres, tu, quin exercici, quina criptografia, però, o sigui, algo inaudito, tu. O sigui, esbrinar que si els gestos, que si no sé què, que si t'estan mirant, que si no, que si l'agrada, que si això no... Ostres, tu, quin cacau, tu. O sigui, els escape rooms són, vamos, jocs de nens en comparació amb lligar avui dia, tu. Com està l'assumpto? Has de fer un curs de criminologia, de criptografia, de còdics secrets. Bueno, vaig flipar, tu. Al final, mira, vaig poder fer més o menys bé, però, ostres, al principi. Quin cacau, quin mal de cap.
0: Sí, ja m'ho crec.
3: Vinga, una abraçada.
0: Ostres, però sou molts, que m'esteu dient això de lligar a dia d'avui, que és molt complicat, eh? Ja ho veig, ja. 608-71-71-41, va, tu també pots participar, explicar-me, doncs, això, quin creus que és el moment que més has hagut de concentrar-te o d'utilitzar el cervell a tope per alguna situació així en concret, eh? Divertida, també. Va, que també tenim peticions musicals, mira.
4: Hola, Enric.
0: Hola.
4: Vull que ens posis la cançó
0: Quina?
4: Teva per animar-nos la tarda, sisplau.
0: Val.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: La tarda comença i el dia té ganes d'acabar.
1: És quan et posem encara més feina.
2: Hola, Enric!
3: Bona tarda, Enric Font!
0: Envia la teva nota de veu al Ja Tardes de l'Enric Font.
1: I demana la teva cançó.
4: Escolta, posa'm algun canyero de marxa.
2: Vinga, Enric, aquí va la meva cançó.
5: Que ja tardes!

0: dia de 5 a 9,
1: tu ets el protagonista de RAC 105.
2: Mira, jo estic treballant, em feu molt divertida les tardes.
3: M'ho passo super, super bé escoltant-vos a la ràdio.
0: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
4: Ei, què passa, Enric Font? Me les mullen.
5: RAC 105, marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina. I uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran.
0: 229.000 gràcies.
5: La teva música.
0: Ja tardes.
1: L'afterwork de l'Enric Font.
0: Per què no puguis canviar d'emissora?
6: Ai, que calor, ai, que calor.
7: No puedo. Agua, agua.

0: mica de festuqui.
1: Feta, feta, feta.
0: Evidentment. És la que sempre ens porta Marcos amb K. Festuc. No és tequila,
2: és tu. Ens agrada, eh?
3: Me gusta.
0: Vinga, re, dos quarts tocats d'avui. Un xarrup.
4: Un xarrup. Sí.
0: Ai.
1: Ole.
0: Ole, ole, ole. Tenim molts comentaris, de seguida repassarem, eh?
5: Oli, sí. Buenas tardes.
0: Ai, buenas tardes, ja, ja tardes, sí, sí, sí, sí. Va, recorda que, a més, també hi ha una batalla avui, una batalla polèmica.
6: El roast musical del Ja Tardes. Sí.
0: Vinga, va. Ole, ole. Va, per fer aquest roast musical, demostrarem que, de vegades, una cançó pot generar tant de debat com una notícia d'actualitat.
2: Sí. Fet un rodolí.
0: Perquè, mira, aquests dies tothom en parla d'aquesta proposta d'ampliar la prohibició de fumar i vapejar en espais públics, eh? Com terrasses, a les platges, a les piscines. Una mesura que ha obert un intens debat entre qui defensen, doncs, aquesta iniciativa per la salut pública, etc. I els qui creuen que limita massa les llibertats. Clar, hi ha polèmica, hi ha polèmica. I clar, i parlant de polèmiques, mira que ben lligat, hi ha cançons que van crear en el seu moment aquestes polèmiques, que van ser criticades, censurades, fins i tot. I per això avui enfrontem tres autèntiques cançons polèmiques. I tu tries quina és la millor o la més polèmica, evidentment. Així que va, anem a repassar-les. Anem amb l'opció número 1. Un videoclip que va sacsejar internet i tota la societat, eh? No va deixar indiferent a ningú. Clar, va convertir Miley Cyrus, que llavors era Hannah Montana, no? Una mica, o teníem aquesta imatge d'ella, en una cosa que és la que és avui dia, no? Clar, va ser l'impàs aquest. Allà amb la bola de demolició, allà... Ja mig nua, Wrecking Ball, el so de la Miley, és la teva preferida? O la que creus que és més polèmica? Explica-m'ho amb un àudio.
6: 608-71-714.
0: O potser prefereixes l'opció número 2. Home! L'original de la Madonna! Like a Prayer, és una de les cançons més controvertides del pop, després de provocar un enorme escàndol amb la seva barreja de simbologia religiosa, provocació... Ui, ui, ui, l'església. Les mans al cap. Like a Prayer, això sí, és la versió de Josh Fawad, que és la que gaudim aquí a RAC 105. T'agrada aquesta? O... També tenim la última, una polèmica de casa nostra, eh? Opció número 3.

0: que també va aixecar el polseguera, això, eh? Clar, per alguns un homenatge i per altres, doncs, simplement amb un pensament que els clàssics no s'han de tocar, no? Sí, clar. Shakira! Amb aquest boig per tu.
1: Boig per tu.
0: Ole, tu! I tu què? Què en penses? Quina és la més polèmica? Quina és la que més t'agrada? Doncs explica'm un àudio.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Va, vota la teva! Recorda, opció número 1, Miley Cyrus, Wrecking Ball. Opció número 2, amb Madonna, Like a Prayer. Bé, de fet, la versió de Josh Fawaz. I l'opció número 3, amb Shakira, Boig per tu. Va, recorda que cap al final del programa doncs repassarem el veredicte, sabrem quina guanya i resoldrem aquest arròs d'avui. Vinga, que nosaltres continuem, això sí, amb bones referències d'aquelles ben xules, com la que ens portaven per una banda de Piqueta per l'altra, Floraida, aquesta que ja té els seus anyets, però ens agrada molt. Club Can't Handle Me. Ole, to!

0: Catalunya sumem cada dia més oients al nostre Afterword.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9
0: i digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, cuixi.
3: Ja, clar que sí.
1: Ja tarda. Amb l'Enric Font. Com

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: Al cotxe tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale, pues ya está.
5: Está muy bien.

0: Sí, sí, sí. Ha tornat, per la porta gran, evidentment. Madonna, que sempre s'adapta a les modes. És una cosa... Té un talent innat per això, per adaptar-se. Perquè mira que porta dècades dedicant-se a això de la música i ho fa sempre... Tot això... De manera perfecta. Vinga, res, en menys de 20 minuts arribarem a les 8. Aquí el Getardes, avui celebrant el Dia Mundial del Cervell. I per això... Busquem aquelles situacions, aquells moments on has hagut d'exprema a tope, a tope. Concentrar-te allò més i d'utilitzar el cervell més que mai, saps? Situacions així com surrealistes o divertides, si més no. Vinga, va!
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí, sí. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Va, recorda que pots aconseguir els gots del programa, el Ja Tardes. Mira, hola!
2: Hola, Enric.
0: Hola, hola.
2: Bona tarda.
0: Hello.
2: Doncs mira, jo m'he d'estrujar molt el cervell aviam. Quan la meva filla de 5 anys em fa preguntes del tipus... Mama, per què els micos,
0: com?
2: Que encara són micos,
0: sí.
2: No s'han convertit en persones, perquè si venim del mico, com és que encara hi ha micos que són micos? I dius,
0: que filosòfic.
2: Com li expliques la teoria de l'evolució a una nena de 5 anys? Llavors he de buscar formes senzilles de poder explicar-li aquestes coses que són complicades. Llavors aquí és quan m'estrujo el cervell a saco. Apa, que vagi bé la tarda. Felicitats pel programa.
0: Adéu. Els que sou pares és que mereixeu un monument, segons quina pregunta. Aquí huilen les nubes, una mica això. 608-7-7-4-1, a humitat, Olor en humitat. Sí. Aviam, més comentaris, no?
3: Hola, bona tarda, Enric Font. Mira, soc l'Estir des de Mau. Jo, quan vaig anar fa 40 anys, jo coneixo els meus sogres.
0: Ui!
3: Sobretot a la sogra, a veure com ens vien de comportar i tot allò, i els moviments i tot.
0: Ui.
3: Ens posaràs una cançó, la de la sua amb sopa de cabra, per recordes de zona.
0: Home, és un moment tens, no?, això de conèixer... Primer cop que ho coneixen els sogres, no?, que és un horror. Sí. 608-7-7-4-1, va! Els moviments, això dels moviments m'ha quedat una mica hol. Has d'estudiar els moviments, no? Aviam, vigila, què fas, què fet d'allò. Bueno, estoneta, doncs això, més moments on ens hem hagut de treballar el cervell, una mica, d'utilitzar-lo més del normal, sí, clar. Doncs va, dit i fet, sopa de cabra, su i Mon DJ.

0: Sol.
1: Rex en 5 Barcelona. Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: Matina Codina Best Moments.
5: Els bombers, els superherois del segle XXI, gent que molen sense voler. Són alts, són forts, són guapos, amb la manguera penjant tot el dia, marpuga.
6: Que rico.
5: I per què porto 20 anys conduint i no sé mai on apartar-me quan el camió de bombers té part darrere? Sí. Bombers, cal baixar per una barana a través d'un forat? En sèrio? Si tanta pressa tens, no pots fer les casernes de bombers d'un pis i que hi hagi allà on estàs tu veient la tele esperant la guàrdia al costat del camió. Si hi ha un edifici en flames i 10 persones atrapades, he de trucar al mateix tio que si el meu gat ha pujat a un arbre. Sí. No haurien de fer departaments dins del propi cos de bombers com la Guàrdia Urbana, que no és policia de veritat, que l'avises per coses petites.
6: Oh.
5: I no es treuen l'uniforme ni per anar a cagar, eh? Tot el dia amb l'uniformes. I per què no veig mai bombers apagant incendis amb extintors, si són obligatoris a totes les oficines?
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
8: Ja som 100.000.
9: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC 105.
8: Instagram.
9: TikTok.
8: Facebook.
9: X.
8: YouTube.
9: I la nostra web.
8: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
9: I tu? Què esperes?
8: Som a tot arreu.
9: 100.000.
10: I pujant.
8: La teva música.
9: RAC 105. Ja tardes amb l'Enric Font.
11: Enric Font.
9: El teu after work a RAC 105.
12: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
11: Ah, vale.
12: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.

0: Això només passa
1: al Jack Carles.
2: Sambi.
3: Hola.
2: Sóc en Facu, argentí.
3: Oito, què dius?
2: Abans la tenia fòbia a l'oscuritat.
3: A la foscor.
2: Ara ja te pots dir que tinc fòbia a la factura de la llum, oh, del gas, de l'aigua, no, i de tot això.
3: No ets l'únic.
2: Ja se m'ha passat la fòbia,
3: ja, ja,
2: per l'oscuritat.
3: Ai, a la foscor. Sí, sí, sí. Així que no... No podries fer crims, eh? No, no.
4: Intentarem posar llum a la foscor.
3: No, ell ja no. Ell ja no posa llum a la foscor perquè és cara. Ja prefereix la foscor ara, eh? Saps què vull dir? És així, és així. Mira, hola.
5: Ei, Enric, ei. Fòbies, algunes, no sé, però... Potser la més destacada, els petards. Els, ostres, petards que no, ostres, peten a més de 10 metres, sí, d'alçada.
3: Sí, sí, sí.
5: Aquells petards, sí, que hi ha el típic amic graciós, per no dir-li capullo, que els tira els peus, que això fa molta gràcia, es veu, que te'ls tirin a sobre, no els puc suportar. O que vas amb cotxe per les, sí, rondes, sí, sí, i tiren un petard a dins, sí, que fos un, fas un contravolant que, en fi...
3: Si és que els petards... Sí, que hacen pum, eh? Sí, sí, els petards hacen pum.
0: Ja tardes.
6: De dilluns a divendres,
0: de 5 a 9, a RAC 105.
6: Amb l'Enric Font.

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però...

0: Sí, sí. És la cançó de l'Aitana, que torna a estar de moda, eh? Sí, sí. De fet, ha entrat en el top 100 de les cançons més reproduïdes al món sencer. Sí, sí, una cosa... Oh. A tope, eh? A tope. Vinga, pràcticament uns 4 minuts que passen de les 8. Aquí estem al Jatarda, sempre ben engrescats. Això no falta mai. Yeah. Això, sempre estem així. Recorda que és l'última hora d'aquest dimecres, que és l'últim dimecres de la temporada del Jatarda. Sí. No ho havia dit, oi? No, no. Bueno, una soneta, repassarem més missatges sobre aquests moments on hem fet treballar el cervell més que mai. Moments així com surrealistes, però ja ens agrada. Avui dia Mundial del Cervell, doncs mira, celebrem d'aquesta manera, fent-lo també funcionar. Que també està bé, això. Va, i per una altra banda també tenim la batalla d'avui.
1: El roast musical del Jatarda.
0: Sí, un roast musical avui ple de polèmica, perquè, clar, no només de l'actualitat ve amb polèmica, amb aquest debat que hi ha de la proposta d'ampliar la prohibició de fumar i vapejar en espais públics, que Déu-n'hi-do s'està liant amb això, eh? No. Nosaltres busquem la cançó més polèmica de la història. O si més no, d'aquestes tres que hi ha sobre la taula. Va, recorda que avui pots votar entre... Mira, per exemple, l'opció número 1. Like tenim a Miley Cyrus amb aquest Wrecking Ball. Va ser el canvi de podríem dir, de la imatge de Hannah Montana. Aquella imatge purificada amb el que es va convertir després, que era una mica trapella, per dir-ho d'alguna manera, sí. Sí, Wrecking Ball. Opció número 1 que pots votar, ja saps, a través del WhatsApp, o potser t'agrada més l'opció número 2. La cançó que ens portava Madonna, Like a Prayer, que també va desafiar una miqueta els límits d'aquella època, amb l'església, la religió... Bueno. Això sí, és la versió de Just Forward, que tant ens agrada aquí al Jatardes, sí o no? Ole, ole. Si és la teva preferida, també m'ho pots explicar. I l'última, opció número 3... És la polèmica de casa nostra, que també quan Shakira va treure aquesta versió del Boig per tu... Ui, va bé també una miqueta de...
2: Ai.
0: Va provocar un debat intens sobre clàssics del món musical que potser no es podrien tocar. O si més no, també d'altres que pensaven que era un bon tribut. I tu què en penses? Quina creus que és la cançó més polèmica de totes? O la que més t'agrada?
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga! En una soneta tenim aquí el veredicte i resoldrem aquest arròs musical, així que afanya't a dir la teva, home. Va, anem a més. Moment de Clean Bandit, una de bon rotllo. Rate B.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: gràcies pel programa, per la vostra dedicació.
1: Vinga, ja tardes.
2: Abans n'escoltava la ràdio per la tarda i ara m'encanta. M'animes molt les tardes, que vaig a treballar molts dies.
3: Enric Font, que em poses mogollon.
4: 608-71-71-41.
5: Hola.
6: Digues.
7: A qui em busca?
6: Ah, no ho sé.
8: Ara m'he perdut.

0: un mix, eh? Estem fent un... Sí, sí, estem fent un mix que no vegis. Ai, que s'ha disparat el play sol. Aquí tenies el so de Bibi Rexha amb aquest New Religion, una altra de les que ens agrada.
1: Justa.
0: Evidentment, també ens motiva en dies com avui, dimecres a tot bé, eh? Sí.
2: Ai, mare.
0: Ai, mare. Va, recorda que avui, mira, veus? No, ara mateix no he utilitzat massa el cervell. Avui estem commemorant aquest dia mundial, dia mundial del cervell, per això volem saber moments o situacions que creus que has hagut de concentrar-te a tope, allò que dius, oi, necessito, saps, esforçar-me. Doncs això és el que busquem avui, sí, sí.
3: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Va, recorda que pots aconseguir els gots del programa, un parell de gots del Ja Tardes. Ah, explica'm cosetes, mira, hola.
4: Doncs jo, el moment que haig de... que he pensat més i cada cop que haig de renovar, haig de...
0: Com?
4: Tenir la ment superconcentrada i vendre amb diverses tiles és quan haig de renovar el carnet de primera.
0: Com?
4: Fent els psicològics, amb totes les proves que et demanen i tot això, que són diferents que el cotxe.
0: Ahà.
4: Necessito la màxima concentració. I des de fa ara, l'última renovació, no, però l'anterior, havíem ficat unes proves que eren xunguíssimes, que per sort ara les han tret, que eren psicològics i coses molt rares, que, bueno, que al final m'ho vaig treure, però que, que has d'anar allà pensant, bé, el que has de contestar per no cagar-la, perquè, el carnet és el que fa servir per treballar i el necessites.
0: Ara. Molt bé, molt bé. Aviam, buscàvem respostes també una miqueta, eh? Que m'entens? Amb doble sentit, I divertides, també.
2: Ai, madre!
0: Aviam, evidentment vivim situacions complicades. Mira, com per exemple aquesta, hola!
5: Hola, Enric!
0: Hola!
5: Em dic Eric.
0: Hola.
5: I crec en el moment que he utilitzat més el servei eren un puzzle del Mario, que les peces eren molt petites i faltava una peça i l'estava buscant i no la trobava. I vam tindre que posar el paper per muntar. I així ens vaig utilitzar el servei. Adéu, t'estimo a tots, Rack Sensing.
0: Ai, gràcies, i nosaltres a tu. Que bonic que... Home, és que per alguna cosa se'n diu trencaclosques, eh? Ara que et falti una peça... És que... imagina't un puzzle d'aquests, un trencaclosques de no sé quantes mil de peces i resulta que et falta una! Oh! Quina ràbia, eh? Ostres, oi.
6: Ai, Déu meu!
0: Va, tu també, explica'm moments o situacions on has hagut de, doncs això, d'utilitzar el cervell més de l'habitual, eh? Coses així divertides, diferents, originals, sí. Va, anem amb més. El moment de Gurujos Project, que ens portava aquest Infinity. Una mica de canya. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: desconnectat de la rutina.
1: Fantàstic, fantàstic, fantàstic.
2: Cada dia de 5 a 9.
0: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
3: Hola, Enric!
4: Enric, Enric, Enric, Enric!
5: Ep, Enric, foca les bardisses!
6: Hola, Enric, guapo, benvingut, que ja t'esperàvem.
0: Podràs desconnectar.
2: Però et farem treballar.
0: WhatsApp, telèfon i Twitter.
2: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
3: I si ens caus bé,
2: et posarem la cançó que demanes.
7: Ja tardes, amic Font.
8: Vinga, Calimero, que te veo.
9: Ai, et falta un bull, eh?
0: Ja tardes.
2: L'After Work de l'Enric Font.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Toma ja!
1: Ai, ai, ai, ai!
0: Ai, ai, ai! El seu de Bruno Mars amb aquest bolero, Risky Talk. Una altra ben xula, xula. Va, sí, en qüestió de 3 minuts arribarem a 2 quarts aquí al Getardes. Tope, no?
2: Hola, guapíssim.
0: Hola, hola. Va, moment de nervis, moment de resoldre la batalla d'avui. Oi, oi, oi.
3: El roast musical del Getardes.
0: Round 1, fight! Sí, sí, sí. És moment de descobrir quina és la cançó més polèmica d'aquest roast musical d'avui.
2: Oi,
0: ole! Us hem proposat 3 temes que, per motius ben diferents, van generar titulars, debats i opinions de tota mena. Així que anem a repassar aquestes 3 cançons que teníem aquí sobre la taula. Veiem quina és la més polèmica.
4: Ai, ai, ai, ai, ai. Oh, oh, oh.
0: Mira, per una banda... Oh! El so de Miley Cyrus amb aquest Wrecking Ball. Molts heu coincidit que va ser impossible escapar de la polèmica d'aquesta, el videoclip, que va donar la volta al món, va revolucionar internet, va convertir la Miley Cyrus en el centre de totes les converses. Clar, veníem del que era en aquella època, que poder era una imatge més de nena, de Hannah Montana, i aquí ja es va fer adulta de cop, no? Una bequeta. Això per una banda, Això número 1. Perquè per l'altra teníem... Home! El so de Madonna amb aquest Like a Prayer. Això sí, mira, aquí hem posat la versió de Josh Fawad. També ha rebut molts vots, Heu recordat que, precisament, la cançó original de Madonna va ser una de les cançons més controvertides de la història del pop, capaç de provocar protestes, censura i debats mundials. Va ser molt sonat, Molt, molt, molt. I, per últim, una de casa, que també aquí tenim polèmiques, Oi? Shakira, que va versionar aquesta, Boig per tu. Una versió que va dividir els seguidors, Les que defensaven, diguéssim, l'original del Sau. I la resta, que deia que...

0: bon tribut, no?, d'una cançó tan xula i tan nostrada. Ai, boig per tu.
1: Boig per tu.
0: Però clar, en el rock musical només una pot guanyar, ja t'ho sabes. Hem escoltat totes les vostres notes de veu. Hem comptat tots els vots. Hi ha hagut una cançó que ha destacat per l'amunt de la resta. Sí. Ja tenim aquí el veredicte. Ha arribat el moment. Quina tonteria, eh? Va, la cançó que avui es corona com la més polèmica d'aquest rous musical i la guanyadora d'avui és... Home! Home! La cançó de Miley Cyrus avui ha guanyat aquest Wrecking Ball!

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio?
11: No el veus.
12: Quina llàstima.
13: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: Arrec 105.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Yeah. Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor DJ del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Hey. Oi, està tot fatal, eh?
4: Fatal com sempre.
5: De què diries tu?
6: Ai, no ho sé.
3: Ah, no, això no, mai.

0: proposta de Justin Bieber, una cançó que ja té els seus anyets, més de 10, però ara torna a estar de moda a tope, eh? És una cosa, sí, sí, sí. Tornat amb força aquest Beauty and a Beat. Ole! Menys de 20 minuts per arribar a les 6. Tenim més missatges, més comentaris i més situacions on hem utilitzat el cervell a tope, eh? Sí, sí. Ah, explica'm.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga, vinga. A veure, què m'expliqueu?
2: Hola, Enric Font,
3: hola,
2: què tal?
3: Hola.
2: Mira, jo sóc el Raül de Corró.
0: Oh!
2: I a prop de Manata.
0: Ara!
2: I el dia que em vaig haver de concentrar molt va ser el dia que em vaig casar.
0: Oh, oh!
2: Que havia de tocar una peça de Bach amb la guitarra.
0: Què
2: i estava esperant a la meva dona i tota la gent estava allà pendent.
0: Oi, oi, oi.
2: I m'ho vaig estudiar molt, però... però, bueno, això, que superconcentrat per no equivocar-me.
0: Exacte.
2: Bé, res, bé. Salut. I,
0: salut.
2: I sí, res, que fa poc van celebrar el
0: què,
2: el
0: què?
2: El folk.
0: El Marata Folk. Sí.
2: A Marata,
0: exacte.
2: No?
0: Exacte, sí, senyor.
2: Adéu.
0: Sí, sí. Adéu, adéu. Sí, sí, sí, com es nota que és veí, eh?
4: Visca Marata.
0: Sí, visca, visca, visca Marata. Per cert, que la festa major encara continua, eh? La festa major de Marata, clar. Que aquest dissabte estarem amb el senyor Boigues... i després, un servidor, l'Enric Font, allà liant-la, de sessió allà a Marata. Nit quilòmetre zero. Passarem bé.
5: Mira, fent una mica de publicitat. Sí.
0: Aviam, va més, hola.
6: Bona tarda, Enric, i audiència en general. Hola. Bona tarda a tots. Bé, jo el que volia dir...
0: Què, què?
6: Que faig servir el cervell molt, l'haig de forçar molt, aviam. Ja ha passat més d'una vegada.
0: Com?
6: Ha sigut intentant entendre un discurs de la senyora Ayuso.
0: Ja hi som, ja hi som.
6: Jo, aquest coi de dona, no sé què té el cap, no sé, perquè no ho sap ni ella, no?
0: Política fora.
6: I m'acosta entendre'ls, ja, què vols que digui? Ja. No puc fer-hi res.
0: Home.
6: Per cert, voleu que us expliqui un acudit? Sí, sí. Ai. Va, vinga, us
0: no, no.
6: Sabeu com es deia el nom?
0: Què?
6: Sabeu com, quin era el nom del germà vegà de Bruce Lee? Ah, no ho sabíeu, no? Brócoli.
0: Mare meva.
6: Salut i gambes.
0: Sí, gambes, gambes. Veus, el brócoli no menjava gambes, eh? En fi, 608-71-71-41, aviam si ens dona temps a repassar més. De fet, és que... Els acudits, no. Una cosa que ja ens supera, eh? Va, que arriben per aquí els Maroon 5. Anem a recuperar el seu payphone.

0: iPhone.
1: Rex en 5 Barcelona. Propera parada, Plaça Lesseps.
2: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
3: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
4: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
5: Tina Codina, best moments.
6: Bon dia, Messi.
7: Sí, buenos días.
6: Ramín, bon dia.
8: Hola, què tal? Què tal? Com estàs, bro?
7: Ya no le conozco de nada.
8: El seu temps ja ha passat, no?
7: Sí, el pibe este me robó el 10 de la camiseta, lo lleva a la hora.
8: Te
7: robó
8: perquè tu ja ets un avi, o sea...
7: Soy un abuelo, pero marqué más goles que vos en el Mundial.
6: Bueno, escolta'm, va, ei.
7: Escalfant, això, eh?
8: Tu m'has banyat a mi, o sigui que m'has tocat els pebrots.
7: Sí, tenías la pija bien chica. Seguro que no te creció.
8: Penso guanyar.
7: Sos un pecho frío. Que cuando habla pasa menos cosas que cuando hablo yo.
8: Sí, yo faré un gol.
6: Pot ser que sigueu els dos millors jugadors amb menys sang a les venes quan parleu, per això no?
7: Sí, bueno.
8: Jo estic calentíssim ara, eh? Estic
9: a veure, enfadeu-vos els dos molt amb l'altre.
7: Sí. Vamos a cerrar el orto.
8: No, jo sí que t'has d'encaré tu, Tolili.
7: Però no valia decir Tolili.
8: Ja, és veritat.
9: Ernest el separó, no? És que no sé què fer.
8: M'he passat una mica.
5: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Sí, ja tardes
1: a pujar el volum. Ah, RAC 105.
2: Enric Font.
3: Quina por!
4: Ai!

0: això només passa ja tardes.
1: Ei, bona tarda, Enric Fora i companyia. El programa que més em vaig enganxar va ser el de Hotel Glam, ja fa un piro d'anys, on hi havia un pocholo amb la motxilla, la Iola Berrocal,
2: mare meva, quina fauna,
1: la pitonissa Lola, bueno, allà hi havia un festival
2: de frics,
1: que Déu-n'hi-do, es muntaven uns pollastres que en riuten de la Isla de las Tentaciones.
2: Home, me'n recordo, mira, aquella època els concursants d'aquest programa van crear aquesta versió d'aquesta cançó, o sigui.
3: Tengo una novia de lo mejor, con mis ahorros se me ha ido a Nueva York.
2: Que era...
4: El Dinio de mí.
2: El Dinio. Estoy confundido. El pocholo amb la motxilla.
5: Però com jo no soy policía,
2: es
5: mi motxilla, he tenido que presionar de la manera más fuerte que podía, sin agredir a todo el mundo.
2: Molt bé, pocholo. ¿Dónde está mi mochila? Estaba todo el día así, buscando la mochila. Sabe que hay duya. Bé, alguns sí que ho sabem, que hay duya.
0: Ja tardes.
6: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
6: Amb l'Enric Font.

Gran treball de Sound of Legend versionant aquesta història mítica. Ah, mira, també ens venia de gust avui, eh? San Francisco. És que m'encanta. Va, re, que poc més de dos minuts, o no, poc menys de dos minuts. Arribarem a les 9, això vol dir que me l'aspiro vampiro, sempre és un plaer. Ah, aquí al Ja Tarda, últim dimecres ja, eh? I demà dijous, bueno, tenim una liada, i a més amb regalets xulos, xulos. Per cert, qui s'emporta els gots avui és en Carles. Enhorabona, escolta. A fer una mica de festa, festa, i cresca, cresca. Va, que marxarem amb els The Wanted. Amb una cançó ben xula, que mira, em venia de gust avui. Una estiuenca, sí. Chasing the Sun. Amb això sí que tocarem el 2. Us espero demà a les 5, eh? Ciao, pescao.

0: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molt més.
1: Aquest estiu el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques del 26 de juny al 14 d'agost. Tarragona.cat/cultura.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona el

0: Taylor Swift.
1: Rex en 5.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: sonant.
1: La teva música.
2: RAC 105.
1: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
3: 4, 8, 10, 17 i 37. Els sols, el 5 i el 7.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
4: La teva música.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Això només passa al Ja Tardes.
2: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
3: Home!
2: Era una fritada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Oh. Molt fan d'aquests friquis.
3: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Jo és a finals als 90, ja. Podria cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarros. Espera, que n'hi ha més.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Els bombers, els superherois del segle XXI, gent que molen sense voler. Són alts, són forts, són guapos, amb la manguera penjant tot el dia, marpuga.
2: Que rico.
1: I per què porto 20 anys conduint i no sé mai on apartar-me quan el camió de bombers té part darrere? Sí, bombers, cal baixar per una barana a través d'un forat? En sèrio? Si tanta pressa tens, no pots fer les casernes de bombers d'un pis i que hi hagi allà on estàs tu veient la tele esperant la guàrdia al costat del camió? Si hi ha un edifici en flames i 10 persones atrapades, he de trucar al mateix tio que si el meu gat ha pujat a un arbre? No hauríem de fer departaments dins del propi cos de bombers, com la guàrdia urbana, que no és policia de veritat, que l'avises per coses petites?
2: Oh!
1: I no es treuen l'uniforme ni per anar a cagar, eh? Tot el dia amb l'uniformes. I per què no veig mai bombers apagant incendis amb extintors, si són obligatoris a totes les oficines?
0: Es comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Aquest estiu a Instituts Odontològics et cuidem més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals fins a finals d'agost. Demana cita al 900 131 002 o a ioa.es.

0: tu.
1: Aquest és el so RAC 105.
2: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
3: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
1: No podràs canviar d'emissora.

L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Estàs escoltant la banda sonora de l'estiu.
1: Sí, sí, això és veritat, musicón.
2: RAC 105.
0: No podràs canviar l'emissora.